L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts ara, camí cap a les 9 d'aquesta jornada de dimecres, d'aquest 23 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara a casa nostra tenim exactament una temperatura que s'enfila ja cap als 17 graus i mig per començar aquestes primeres hores del matí, la humitat que es situa al 86% i la pressió atmosfèrica a 1.007 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a Rap Matí en la qual ja incorporem la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Marquem la diferència. Avui és dimecres, és 23 de setembre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores 40 minuts, es pondrà a les 19 hores 46 minuts. Per cert, comença la tardor. Aquest 23 de setembre. Felicitem les persones que celebrin el seu sant oral. Avui és Santa Tecla, Santa Cira i Sant Linus. Felicitats! I en quant a aquells apunts també interessants que recull aquesta agenda, on s'arreplega tota aquesta tradició i cultura popular, avui ens porta a parlar de la felicitat d'en Pet Flaquer. Diu, ran de la platja, la taverna, i al seu davant, la mestrança. Els homes sortien de la cova del vi i anaven a abocar la mandra, ajeguts a la sorra, escoltant la calmosa xerrameca del vell vilà. En Pep Flaquer també tenia el costum d'anar-hi. Baix, grasset, amb mans tofes, braços de pos, semàtic, bon home. Posseïa en un turó, veïa una vinya amb arbres fruiters i collia pomes, taronges, peres, llimones i figues de gota de coma. D'allí davallava sovint amb la seva cistellada de fruita encoixinada amb pàmpols i la frescor de les fulles de llorer, i pel camí l'anava tastant i acaronava tanta maduresa, i d'aquesta manera era feliç. La felicitat d'en Pep Flaquer. Que en parla avui la nostra agenda d'aquest personatge. Però també ens parla avui de la desbrossadora, que ens diu que la desbrossadora més eficaç és la cabra. Sí, sí, ho sabíeu, això? Aquest animal fa la millor neteja del sotabosc. A més, produeix la llet per fer els millors formatges. Cuidem la cabra, que és la millor desbrossadora per fer neteja al sotabosc. I parlant de personatges, doncs també avui ens vol parlar l'agenda d'en Salvador Dalí, que es va presentar a Nova York, la capital del món, amb una barretina al seu cap. Era la seva manera de dir que l'art més universal neix sempre arrelat a un petit racó del món. Sí, sí, això va fer en el seu dia en Salvador Dalí. I acabem parlant de Canat, l'enginy de buscar aigua sota el desert. Per a zones quasi desèrtiques, els antics perses van inventar una obra d'enginyeria gegantina, prodigiosa i sostenible. Amb fondos pous buscaven l'aigua sota terra i la feien sortir a l'exterior, molts quilòmetres enllà, a través de túnels. Així regaven camps i duien aigua a les ciutats. A l'Iran hi ha molts canats, que són aquests túnels llargs, que tenen quasi 3.000 anys. I avui, alguns encara fins i tot funcionen. L'enginy de buscar aigua sota el desert amb el canat. A punts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari, a Rap Matí.
2: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres. Pendents de diverses incidències, tenim un accident a la B10 a l'altura de Sant Adrià de Besòs, a la ronda litoral que cap al nus de la Trinitat, doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. Al Llobregat també tenim un altre accident, en aquest cas a la A2, a Cornellà del Llobregat, que en direcció a Barcelona deixa només un carril de circulació obert, provocant fins a 9 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també destacant doncs algunes retencions o viols força intenses, com per exemple les de tot el nus de la Trinitat, amb unes cues que arriben per la C58 des de Terrassa o la C33 a Montcada i Reixac. A la AP7 en direcció a Tarragona també hi ha circulació intensa des de la Roca del Vallès de manera intermitent fins a Barberà del Vallès. A la C17, a Parets del Vallès, doncs hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimecres 23 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre la portada de moviments, parlant de moviments de subsaharians cap al Marroc, que alimenta l'alerta per un nou salt massiu a Ceuta. Fons policials dubten de que torni a repetir-se una allau com la del mes de juliol, però admeten que depèn del control de la frontera que faci Rabat. El Marroc acudeix a les urnes en plena crisi migratòria sota l'amenaça d'una abstenció rècord. Els joves es desentenen de les legislatives un any després de l'esclat de la generació Z. Tan sols el 4% dels menors de 24 anys es registra per poder votar. El Partit Popular i Vox en reobren el cicle de protestes amb la segona mobilització per la ciutat en 20 dies. Dirigents coincidiran en una nova manifestació dissabte, en un retorn a l'estratègia als carrers. Sánchez en revela que ha demanat accions a Rabat perquè el seu control de fronteres va fallar. D'altra banda, parlem també avui a El País de Donald Trump i Rodríguez, que s'allegen al desgel entre Caracas i Washington amb una cita a porta tancada. Donald Trump amenaça amb aniquilar l'Iran davant 120 líders mundials.

El Suprem preveu aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont quan tingui l'aval del Constitucional. L'òrgan aplicarà el perdó als líders del procés pel delicte de malversació si els arguments del Tribunal de Garantia són extrapolables a tots. La llei permet a les fundacions rebre donacions prohibides als partits dels que depenen. Disenso, vinculada a Vox, va ingressar l'any 2023 4 donatius per més de 232.000 euros i la Pablo Iglesias del PSOE un de 100.000. Segons l'informe PISA, els alumnes rics no són els que més cauen. La OCDE ha canviat la forma de classificar-los. Els investigadors espanyols mostren que la prova ha reduït el pes dels llibres a la llar i ha afegit tenir piscina o subscripció televisiva. El govern estudia intervenir els preus del gas per aturar la pujada de la factura elèctrica. L'executiu analitza fixar un tope, un màxim similar a l'excepció ibèrica, però no hi ha consens al trencar les regles del mercat europeu. A l'àmbit internacional parlem de sobreviure en el 40% de la superfície de Gaza i a gent a totes parts. El hacinament en condicions miserables multiplica els problemes de salut mental i fissura la cohesió social dels 2 milions de palestins a la franja. L'ONU alerta de que el sistema humanitari podria col·lapsar en setmanes a Sudan per falta de fons. El retall ha deixat a milions de persones sense accés a menjar, atenció mèdica o refugi. També parlem avui del Niño, que arriba ja a nivells rècord i amenaça amb cobrar-se 450.000 vides tan sols per la calor extrema. Un estudi adverteix dels impactes del fenomen per tot el món, mentre que la zona zero, el Pacífic tropical, segueix escalfant-se a tota velocitat. I com a titulars a l'àmbit econòmic d'El País, avui parlem de les baixes laborals que tornen a créixer en el primer semestre, però a menor ritme. La incapacitat temporal dels assalariats augmenta amb menys força que en anys anteriors, amb caigudes entre els autònoms. Deixem El País. El Punt Avui obre portada parlant d'almenys 3 ferits després de cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. És un dels temes importants que obre aquesta portada al Punt Avui. També es parla del Tribunal Constitucional que amnistiarà Turull i obre la porta al retorn de Puigdemont. Turull diu que és una desautorització cap als jutges que han decidit fer activisme polític. Òmnium celebra la decisió del TC sobre l'amnistia, però insta a abordar el conflicte polític. El cap d'informació dels Mossos defensa la presència de 2 agents en una assemblea docent. La Unió Europea tanca el debat sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense prendre cap decisió. Donald Trump ha amenaçat d'aniquilar l'Iran i enviar-los a l'infern, però creu que arribaran a un acord. Trump firma l'acord de seguretat amb Dinamarca i Groenlàndia que atorga als Estats Units el control militar de l'illa àrtica. També parlem avui d'Interior, que inicia els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal a Ceuta. Illa vol recuperar els llibres de text i reforçar la lectura per combatre l'abús de les pantalles. Europa té l'última paraula sobre l'ampliació del Prat. L'expedient encara obert pels incompliments en les compensacions de la creació de la tercera pista condiciona les obres per fer créixer l'aeroport. La Vanguardia i els seus titulars de portada obre parlant del desafiament migratori. El govern reforça la frontera a Ceuta davant l'alerta avui d'un salt massiu. Una crida a les xarxes socials promou un nou salt fronterer.
Aquesta crisi migratòria, Sánchez reconeix per primera vegada que va fallar el control de la frontera de Marroc a Ceuta. Quant a les legislatives al nord d'Àfrica, Marroc celebra unes eleccions marcades per la desafecció juvenil. La cita arriba en plena crisi de Ceuta i entre demandes de millores socials. El govern veu a Rabat compromès en evitar un altre salt massiu a Ceuta. De la cimera als Estats Units, la Xina, Donald Trump rep a Xi en Washington per alliberar i calibrar els riscos de l'intel·ligència artificial i seguir amb la treva comercial. El president americà apartarà del focus de l'ONU, agassejant el seu homòleg xinès a la Casa Blanca. Estats Units obrirà dues noves bases a Groenlàndia en un pacte que veta a la Xina i Rússia. No s'acostaran, diu.

0: a l'àmbit de successos i al nostre Vallès, un mort i més de 70 ferits en un incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès. Acabem repassant els titulars del Periódico de Catalunya. Obre la seva portada parlant del cap d'informació dels Mossos que contradiu el govern i nega una infiltració policial a l'Assemblea de Professors. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP veuen greu el que consideren una desautorització de la direcció política i els anticapitalistes reclamen el cessament fulminant del càrrec policial. Són dels temes importants que obre aquesta portada del periòdico. També parlem del TC, que va aplicar l'amnistia a la malversació i acosta el retorn de Puigdemont a Espanya. Illa anuncia el retorn de la lectura a les escoles. S'ha de recuperar el llibre de text, diu. Donald Trump justifica davant Nacions Unides la seva guerra contra l'Iran. Eren el perdonavides de l'Orient Mitjà. Ja no. El govern espanyol treballa amb Rabat i la premsa marroquina per dissuadir de nou un nou salt a Ceuta demà. L'estiu més càlid mai registrat obre la porta a una tardor de pluges torrencials. És un altre dels titulars importants de portada. Parlem de successos. Tercer segrest a Catalunya en tan sols 15 dies. La víctima de Sant Martí apareix ferida a Salt i tampoc aclareix què ha passat. D'altra banda, els treballadors de l'autobús de Barcelona planegen noves aturades si no arriben a un acord amb TMB en 15 dies. Tres ferits lleus al caure un fals sostre a l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. El port de Barcelona tancarà dues terminals de creuers. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 23 de setembre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, on abans a la previsió meteorològica. La tardor astronòmica que entrem aquest dimecres s'estrena amb sol i sensació d'estiu marcada. No s'esperen canvis significatius pel que fa al termòmetre. El primer dia de la tardor astronòmica continuarà marcat pel regust d'estiu. La previsió del temps per avui anuncia un cel ras i calor moderada a les hores centrals de la jornada. Sol a dojo de cap a fi, algun núvol prim a partir del vespre, calor moderada però amb xafogó a la costa, sense canvis pel que fa al termòmetre. Vent feble i bon estat de la mar. Si mirem una miqueta més enllà, sense canvis fins a l'inici de la setmana vinent. Sembla que la Mercè vindrà marcada per alguns núvols baixos i força xafogó. La temperatura tocarà sostre divendres, jornada en la qual tornarà a superar els 30 graus. S'albiren alguns canvis a l'inici de la setmana pròxima a causa de l'arribada d'aire més fred en altura. Un cop d'ull al temps, aquest avanç a la previsió meteorològica i en aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, 17 graus i mig ens marca hores d'ara parets, la humitat al 86% i la pressió atmosfèrica a 1.007 hectopascals. Són 10 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir. A través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAC 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAC 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
3: Els alumnes de La Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAC 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
2: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls de so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal, RAC 107, d'aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres, dia 16, i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents

0: de com han rebut d'activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta setmana de la mobilitat. Una setmana de mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni i pensem que oportunitats com aquestes doncs, s'han d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de Mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'Espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de càrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
0: Avui, al Parc del Sot d'en Barriques, doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
0: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
0: Em vull reiterar amb agrair doncs, tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats prioritats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Per ells, se suma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
2: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Parlem del Club Patí Parets, perquè Joana Solves va participar a un campionat d'Europa celebrat a Ponte di Legno, Itàlia, i va obtenir una meritòria 7a posició final en la categoria júnior femení. Després de ser aquesta participació una gran notícia d'última hora, la Joana va poder preparar i afrontar aquest campionat amb moltes ganes i il·lusió, defensant fins al final els seus dos programes de competició. Reconeix que no va tenir el temps de preparació per afrontar l'europeu, però es mostrava satisfeta dels resultats. Això és el que ens deia la mateixa Joana Solves.
2: Doncs l'últim campionat que he fet ha estat l'europeu a Ponte di Legno, Itàlia. La veritat és que va ser una mica inesperat perquè no entrava dins els meus plans d'anar-hi i al final la classificació va arribar pràcticament a última hora. Per això també vaig anar amb molt poc temps de preparació. Tot i que les coreografies no van anar com esperava i evidentment m'hauria agradat que sortissin millor, estic molt feliç d'haver pogut viure i gaudir d'aquesta experiència. Al final de tot se n'aprèn i crec que també és important quedar-se amb tot el que t'emportes un campionat d'aquest nivell. I ara, un cop acabat l'europeu, doncs ja no tinc cap competició pendent, així que ara ja ens tocaria enfocar-nos cap a la nova temporada. Entraríem en el que seria la pretemporada. És una època on treballem elements nous, intentem millorar coses que encara ens falten per millorar i sobretot començar a preparar les coreografies de cara a la temporada de 2027. Així que ara toca descansar, després de tota la temporada, recuperar i sobretot enfocar en els objectius.
1: Felicitats, doncs, a la patinadora del Club Patí Parets, Joana Solves, que va de cada setena al Campionat d'Europa en categoria júnior femení a Ponte di Legno, Itàlia.
3: Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 2:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
1: El CEP, el Centre Excursionista Parets, va emetre un comunicat oficial on deia que amb molta tristesa comunicaven que per causes alienes al centre, en aquest cas, Excursionista Parets, es veien obligats a cancel·lar la Parets Montserrat d'aquest any, que s'havia de celebrar a l'octubre. Han estat esperant els últims permisos de les zones per les quals passa la marxa, i com cada any, fins ara les contestacions eren positives, motiu pel que havien aguantat les inscripcions obertes fins ara, però aquesta mateixa setmana han tingut la contestació de l'últim ajuntament, l'Ajuntament de Terrassa. Malauradament, les condicions i l'alternativa que els plantejava en l'última notificació implicaven ampliar el recorregut amb més de 10 quilòmetres respecte al previst. Per tant, passava de 63 a 73 la prova. Després de valorar-ho detingudament, consideraven que aquesta modificació era excessiva per les dues versions de la caminada i feia inviable mantenir-la en les condicions adequades per a tots els participants i d'acord amb el que havien estat preparant. En aquest cas, un problema que ve, en aquest cas, vinculada amb la pesta porcina, a la zona de, com dèiem, el terme municipal de Terrassa. Això és el que ens deia avui el president del club del Centre Excursionista Parets, el CEP, Carles Martínez.
2: Bueno, la decisió ha sigut perquè quan han tornat a arribar els permisos que ens faltaven per arribar, el permís de pas que sempre demanem, evidentment, als ajuntaments i als parcs, un dels que faltava per arribar fins ara tot era correcte i tothom havia pel seu municipi, els que havien contestat estaven aprovats permisos de pas, ¿vale? Aquesta setmana, el dimarts, es va arribar el de l'Ajuntament de Terrassa, que fem no un trosset gaire llarg pel seu municipi, però bueno, passem per el terme municipal de Terrassa, i un recorregut, un track que sempre havia passat i que mai havien tingut problemes, se suposa que relacionat amb el tema de la peste porcina, aquest any no ens deixen passar.
1: I l'alternativa que els hi donaven no era viable.
2: I al final, després de parlar amb ells, ens han proposat un recorregut alternatiu que no és viable, i no és viable primer perquè és un recorregut alternatiu que no sabem si realment podem passar o no, perquè és un recorregut que està traçat sobre el plànol, no està fet realment caminant pel territori, i es tindria que comprovar tot i no sabem si realment aquests corriols són viables per passar o no. I després que és un recorregut que suposaria fer la ruta nostra 10 quilòmetres més llarg. O sigui que la ruta llarga, que té 63 quilòmetres aproximadament ara, es transformaria en una de 73, i la curta de 39-40 pues passarien a ser pràcticament 50. I això, a aquestes alçades de la preparació, no es pot dir-li a la gent que tindrem que ampliar tot això, el que suposa també posar més habitualment, dissenyat. Tindrem que redissenyar tot el tema de situació d'avituallament.
1: Carles Martínez del CEP també deia que això no els havia passat mai.
2: I per això vam decidir que no, ja no teníem temps de fer-ho. No, és la primera. Ara, alguna vegada, el problema que hi ha sempre és que els ajuntaments triguen molt en contestar. ¿Vale? Nosaltres, ja dic, demanem els permisos com molt tard la primera setmana de juliol, i la gran majoria d'ajuntaments comencen a contestar passat de l'agost, ¿vale? I alguna vegada, moltes vegades, hem tingut que anar trucant moltes vegades durant el mes de setembre i primers dies d'octubre trucant als ajuntaments perquè, bueno, a veure què passa, que no tenim encara el permís, ¿vale? Però mai ens havien trobat que taxativament diguin que no, per aquí no podeu passar. És la primera vegada.
1: Pel que fa a les inscripcions, totes les persones que han fet el pagament a través del web rebran l'import íntegre de la inscripció que han abonat els propers dies. En el cas de les inscripcions fetes presencialment, poden passar pel local del Centre Excursionista Parets els dijous de 7:45 del vespre a 9 del vespre i els retornaran l'import a mà.
2: Sí, sí, clar, ja, bueno, nosaltres ja tot el que és les inscripcions que s'han fetes per la web, com que estan fetes a través d'una empresa que es dedica a organitzar aquestes coses, pues la tornada dels diners començarà ja, vale? I després la gent que ha vingut al local a fer la inscripció presencial, pues bueno, li tornarem els diners pues, en efectiu quan vulguin, que passen per local i li tornarem. I si algú té molts problemes per passar, pues bueno, ja faríem qualsevol altra cosa, o visum, o transferència, o el que sigui. ¿Vale? Però això començarà, de fet, ja alguna persona ahir, que li va arribar el correu informant de l'anul·lació, ja ahir algú ja va passar i li van tornar els diners en efectiu. És una llàstima perquè ja portem feina feta durant mesos, de fet, tot el material de samarretes i regals, sobretot les samarretes ja estan fetes i estaven a punt d'arribar al local. O sigui que, bueno, això ja és una despesa que ja està feta, que, bueno, que quedarà feta per l'any que ve, perquè afortunadament les samarretes no porten l'any de l'edició, sinó només el número de l'edició, i serveixen, però, bueno, el pagament ja, els diners ja han sortit del CEP per poder fer la feina. I més coses que tenien encarregades que també, evidentment, es tindran que pagar, i que, bueno, les tindríem allà guardades per l'any que ve. L'any que ve pues, començarem, com sempre, a treballar, ja després de la Violet, començarem a treballar en la Parets Montserrat, i espero que tot el tema aquest de la peste porcina ja estigui solucionat i que, bueno, que no tinguem que anar pensant a veure què passa.
1: Doncs, finalment, la Montserrat Parets, que organitza el CEP, no es podrà fer, s'ha cancel·lat per falta de permisos, sobretot vinculats amb la pesta porcina.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: Kids.
1: I found this photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a Rap 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a Rap Matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
1: Dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa, hi haurà un nou acapte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i, sobretot, els que vulguin donar plasma, doncs les camilles s'han de reservar, han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els impriments donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Són gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar a l'associació amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu aquest passat juliol. Diners recollits a les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i del Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de sang o dels seus components. A més, recordar que la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que un de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paretana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acapte de sang programat pel dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
2: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest mes de setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de AFANOC. Són gorres que s'han comprat a l'associació AFANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paretans i les paretanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants i les seves famílies amb infants amb càncer.
2: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa cridar a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer que sempre es torni a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que, recordem, baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema «Quan cal i som». quan cal, hi ets, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma i que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major.
2: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven tan sols 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions de sang a Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 9 de la nit, hi haurà un nou acte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé al telèfon 93 557 35 66. Recordeu que per donar plasma es pot donar cada 15 dies i per donar sang es poden donar les dones 3 vegades l'any i els homes 4 amb un descans de 2 mesos entre donació i donació com a mínim. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, com sempre amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida. Quan cal, hi som.
3: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
1: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
1: I ens de fet aquella nit.
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: Si sembla violència masclista.
1: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
0: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hem parlat amb l'entrenador dels equips infantil i a la vi del Club Voleibol Parets, de com veu la temporada. Ell és Mario Peña, que ja estava en la temporada passada al Club Voleibol Parets, i ens ha parlat tant de l'infantil com de la vi. De l'infantil parla dels amistosos que han jugat i que veu un molt bon nivell.
3: Bueno, la verdad que estoy muy contento con este inicio de temporada. Al final han sido dos partidos amistosos. El equipo infantil, la verdad que ha competido muy bien. Poco a poco van cogiendo un poquito de ritmo y van entendiendo más el juego. Y nada, la verdad que han podido jugar a casi todas las integrantes del grupo y... Y nada, creo que va a ser un equipo muy prometedor. La actitud también que tienen es muy positiva y tienen muchísima entrega y muy, muy contento con ellas y con toda la evolución que están teniendo poco a poco.
2: També analitza l'altre equip que porta Mario Peña, com és l'Alaví.
3: Y el equipo Alaví, la verdad que es súper gratificante ver a niños tan pequeños empezando en el deporte y la verdad que para mí es un equipo súper prometedor, que da también mucho aliciente a que el club poco a poco se vaya formando desde categorías inferiores y estoy, vamos, más que contento de que en una primera toma de contacto encima hayan competido todos muy bien y al final, mira, pues se han llevado otra alegría al menos de empezar la temporada con victoria, así que nada, súper contento.
2: Dos dels equips del Club Voleibol Parets, l'infantil de la Vic, entrena Mario Peña.
4: Diumenge 27 de setembre, a 11:15 del matí, no us perdeu l'activitat a la descoberta dels ecosistemes de Gallecs. El punt de trobada és a Mirador de Gallecs i serà una visita guiada on es recorreran els camins cap a Santa Maria de Gallecs, Estany de Can Salvi i el Bosc de Can Molà. A la descoberta dels ecosistemes de Gallecs, aquest diumenge 27 de setembre. Inscripcions al web de l'Ajuntament de Parets.
5: ZeroDotze, la millor resposta.
6: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
7: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
6: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
5: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107, tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1, et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Parlem de la penya blaugrana a Parets i dels actes d'aniversari que es faran els dies 17 i 18 d'octubre, aniversari que en aquest cas arribem al 46è aniversari. De fet, els actes comencen el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Esteve amb una missa en record dels socis difunts de la penya en el darrer any. El diumenge 18 d'octubre, a les 12 del migdia, al camp de futbol de Josep Seguer, de futbol municipal, es celebra el Memorial Josep Seguer amb el partit de futbol entre els equips juvenils de categoria preferent entre el Club de Futbol Parets i el Centre d'Esport Sabadell. A les 2 del migdia es farà al restaurant Llevant Parc el dinar d'aniversari amb assistència de diversos representants del Futbol Club Barcelona. En el curs del dinar es farà el lliurament del trofeu als valors en l'esport femení. Pel que fa al dinar, que com deien serà diumenge, hi haurà un menú pica-pica, on hi haurà fuet, formatge semi i pernil del país, truita de patates, calamars a l'andalusa, fideuà del Llevant, perles de meló amb porto, croquetes de l'àvia, bunyols de bacallà i broqueta de llagostí arrebossat. El segon plat a escollir serà fricandó de vedella amb bolets o llobarro al forn. Als postres hi haurà pastís d'aniversari. A la beguda, aigua, refresc, cervesa o vi, copa de cava i cafès o infusions. El preu és de 45 euros. Després del dinar es farà el sorteig d'obsequis i es podran fer fotografies amb el trofeu de la Lliga de la temporada 2025-2026. Pel que fa a les inscripcions per dinar, podeu trucar al 625-449-802 o també al WhatsApp 615-752-756. El pagament els poden fer els dijous fins al 15 d'octubre, des del 24 de setembre al 15 d'octubre, de 6 a 8 del vespre, al local de la penya, a l'avinguda Lluís Companys, número 25. Recordeu, penya blaugrana Parets, 46è aniversari, que es faran els dies 17 i 18 d'octubre.
2: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores a les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'equinoci de tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món, i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xacra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
3: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, la palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
4: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
3: Estoy muy bien acompañada por Neila Mendey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también a algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, de violín increíble, que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió, que pot ser casolà, i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.

rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres...

0: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
1: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
2: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
3: Realment és que fumar és una merda.
4: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
0: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
5: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Rap 107 t'ho posa fàcil. Vols dedicar alguna cançó? Ho pots fer enviant una nota d'àudio al WhatsApp 683 19 48 55 indicant el teu nom, quina cançó vols escoltar, de qui és i a qui li vols dedicar. La cançó l'escoltaràs al final del programa Rap a la Carta, els divendres a partir de les 11 del matí amb redifusió, els diumenges a la mateixa hora. També la podreu tornar a escoltar als nostres podcasts a Rap 107. Recorda, envia nota d'àudio amb la cançó que vols escoltar i a qui li vols dedicar al WhatsApp 683 19 48 55.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
4: Cada dia a Catalunya calen 1.000 donacions de sang per atendre els pacients dels hospitals. Sabies que amb una donació de sang pots ajudar 3 persones? Ara tens l'oportunitat de donar a la campanya que arriba al teu municipi.
5: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.
6: Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
7: El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimecres, aquest 23 de setembre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà recordar el taller d'autodefensa que s'està preparant de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès.

0: és en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, un taller que s'impartirà el pròxim mes d'octubre. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
1: Aquest és el sumari de l'informatiu.
0: Aquesta setmana s'ha fet l'entrega dels Premis a l'Excel·lència als alumnes de l'Institut Torre Maya. Tenim ple aquest pròxim dijous, 24 de setembre, en ple ordinari, a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 18 hores, que, com sempre, Rep 107 retransmetrà en directe. El grup Enganxades al Ganxet ja estan preparant un nou projecte de cara als Nadals. Es trobaran amb tothom que vulgui participar el pròxim dissabte 3 d'octubre. Us donarem més detalls. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat més, en aquest cas, com a punt final del nostre informatiu, la curiositat de la jornada, ens portarà a parlar de quin és el cim més alt de Catalunya. Ens anirem cap a la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Arieja. En sabrem més per final de l'informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada, que avui ens parlarà de bàsquet femení. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
0: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de nivell inicial, el que es coneix com el nivell 0, i de nivell 1, per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell 0, el nivell novell. A Manu Díaz, l'inspector en cap de la policia local de Parets, serà l'instructor del nivell 0, i en Joan Parés, agent del cos de la policia local, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal, Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà en uns dies, a l'octubre, a Parets del Vallès.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0, que vulgui ampliar coneixements. El taller 0, que diem nosaltres, serà el mateix que altres ocasions, i, bueno, això és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense retorn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, el donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
0: El curs d'autodefensa per a dones, nivell 0, tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà divendres dia 30 d'octubre. El curs en taller de nivell 1 s'impartirà els dilluns i els dimecres, també de 6 a 8 de la tarda. El curs començarà el primer dia el 5 d'octubre i el darrer dia serà el dia 28, amb un total també de 8 sessions. Un dels instructors del taller, Manu Díaz, ens parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sapiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, Doncs és molt important perquè a més s'empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona defensa personal. Uh-huh. Ho tenim molt clar.
0: Taller, curs que té molt bona acollida i que molt probablement tindran continuïtat per la gran demanda per part de les dones. Un taller de defensa personal, en aquest cas d'autodefensa per a dones majors d'edat, que proposa el Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès en col·laboració amb la policia local del nostre municipi. Aquest curs, taller autodefensa per a dones que tinguin més de 18 anys i que s'impartirà el pròxim mes d'octubre amb dos nivells. A nivell 0, nivell inicial, i al nivell 1 per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell novell, un curs que començarà el primer, al nivell 0, els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda, la primera sessió dia 6 d'octubre, i al nivell 1, dilluns i dimecres, també de 6 a 8, i començarà el dia 5 d'octubre.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: Més de 50 alumnes de l'Institut Torre Maya van rebre aquest passat dimarts 22 de setembre els Premis a l'Excel·lència 2026. Es tracta d'un guardó que en distingeix l'esforç en el treball i una actitud destacable durant el curs anterior cap a l'estudi, l'alumnat i el professorat. En total han estat 57 els estudiants guardonats. Els Premis a l'Excel·lència són uns guardons subvencionats per l'AMPA del centre que s'atorguen cada any. Enguany s'han premiat 11 alumnes de segon d'ESO, 15 de tercer d'ESO, 11 de quart d'ESO, 8 de primer de batxillerat i 12 de segon de batxillerat. L'objectiu d'aquests guardons és premiar l'esforç dels alumnes que han destacat durant tot el curs. Per valorar-ho, s'han tingut en compte paràmetres com les notes globals de final de curs, el comportament o l'actitud global durant els estudis. Aquests guardons consensuats per l'equip docent i directiu del centre tenen l'objectiu d'incentivar els estudiants per tal de fomentar aquelles actituds i valors positius que acompanyen els resultats acadèmics. No es tracta de donar premis als que tenen millors notes, sinó als que s'esforcen més i tenen una progressió cada vegada millor. Ja fa molts anys que l'Institut Torre Maya celebra la Festa de l'Excel·lència en reconeixement als alumnes pel seu esforç amb comportaments correctes i l'actitud global davant dels estudis.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: Us avancem que aquest pròxim dijous 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Besar Cooperativa, hi haurà sessió ordinària del ple al consistori, que, com sempre, podreu escoltar, podreu sentir en directe a través de RAP 107. En diferents punts a l'ordre del dia, com, per exemple, els expedients que repassem. En el punt número 2, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, l'expedient ratifica la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. El punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, un altre expedient, aprovar la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, expedient proposta relativa al reconeixement de compatibilitat de personal de l'entitat. Dins l'activitat de control, diferents d'una compte, d'acords i resolucions diverses preses dins la Junta de Portaveus, la darrera Junta de Portaveus, del 17 de setembre, un d'una compte de la moció aprovada sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, que també va presentar una altra moció aprovada en la darrera Junta de Portaveus, de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets del Vallès amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, com dèiem, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Aquesta sessió de ple, convocada per aquest dijous 24 de setembre a partir de les 18 hores, acabarà, com sempre, amb el torn de pregs i preguntes. Recordeu que Rep 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rep 107 FM. Notícies.
0: El casal de joves Cal Jardiner acollirà el pròxim divendres dia 25 de setembre una formació adreçada a professionals o estudiants que treballen amb adolescents. El curs porta per títol Malestars emocionals i salut mental, com fer una detecció precoç i un bon acompanyament en població preadolescent, adolescent i jove. La formació tindrà lloc de 10 del matí a 1 del migdia i anirà a càrrec d'Isa Lloberes, que és llicenciat en Psicologia i Sociologia. Es tracta d'un curs subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les persones interessades en prendre-hi part poden inscriure's a través del formulari ja.cat/NLESZ. S'impartirà aquesta formació al casal de joves de Cal Jardiner aquest pròxim divendres 25 de setembre. D'altra banda, el grup Enganxades al Ganxet s'han establert un nou repte, un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'estiu amb les energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del ganxet, que està situada al casal de Canoms. A les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte. Cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava a aquesta pròxima trobada.
3: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
0: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais de Parets, com per exemple la Festa Major d'estiu passada, al juliol, al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils i van crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que conviden a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant de les sessions de creació o col·laborant amb els muntatges. La trobada per començar a treballar en el projecte de Nadal serà el dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms.
1: Notícies.
0: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o a aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paratans paratanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions, que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores. Per més informació, us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
1: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
4: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
5: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
5: Correcte. Doncs mira, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre amb l'objectiu de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
4: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no?, això dels tardeos?
5: Sí, ara això està molt de moda i per això ha sigut una idea que hem tingut. I esperem, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
4: Ah.
5: I sí, serà a Can Butjosa. Serà entrada. O sigui, no fa falta agafar tiquet.
4: Sí.
5: Serà
4: entrada gratuïta.
5: Entrada gratuïta, un tardeo, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
4: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
5: No, serà tot el, tot el casal.
4: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
5: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
4: Vale.
5: Serà el mateix format.
4: Hi haurà begudes, DJ, no?
5: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
4: sí,
5: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit, i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
4: 3 d'octubre, al Tardeo, de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
5: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema tors, i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
4: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntaris va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
5: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno... Ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
4: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
5: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
4: sí,
5: però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem en època de forta de camades,
4: sí,
5: però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys. I res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
4: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Recordar aquest Tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta i... Disfrutareu d'una bona tarda nit al Casal de Can Butjosa.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continua amb la seva campanya a peu de carrer, amb una nova visita aquesta setmana a un altre barri del municipi. Serà aquest divendres 25 de setembre. A partir de les 17 hores de les 5 de la tarda estaran a la zona del Parc del Torn i a Can Berenguer. Les visites del Govern de Carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i les veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, ens parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample de Parets aquest pròxim divendres.
6: Ens trobarem a partir de les 5 de la tarda en el Parc del Torn, tot just davant de l'escola Vila Parietés de l'Eixample, i visitarem el que és tota la zona del voltant del Parc del Torn, també tota aquesta part de l'espai central, el carrer Ernest Lluch, Josep Tarradellas, també part de l'Avinguda de Catalunya, però també contrarem ja fins al carrer Prat de la Riba i tota la zona del parc de Can Berenguer i fins a l'escola Bressol al Gargot. Nosaltres, com és habitual, recollirem les queixes, les incidències i problemàtiques i les propostes de millora per al barri, que recordem està afectat per l'urbanització de l'espai central, per una banda, però en l'altre extrem, la zona de Can Berenguer, i arribant tot el carrer Prat de la Riba, també afectat pel que són les obres, no, de l'estació de tren de l'R3.
0: El punt de trobada serà el Parc del Torn, just davant de l'escola Vila Parietés. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment dels espais públics, els parcs, zones infantils, alberg urbà, voreres o accessibilitat, per exemple.
6: Recordem que el govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi continua recorrent tots els barris, que ho anem fent puntualment, que la setmana passada vam visitar tota la zona del Parc de la Plaça Espanya i també del Parc de la Salut, amb bastantes propostes i queixes per part del veïnat sobre el manteniment del verd urbà i de les zones infantils, i que seguirem així treballant, en definitiva pensant ja en el que serà el programa electoral de les eleccions municipals del 27, però també traslladant totes aquelles incidències urgents al govern municipal perquè actuï d'una vegada.
0: Des d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant els carrers, escoltant veïns i veïnes, traslladant les seves demandes de millora al govern municipal. La campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns, veïnes i col·lectius del municipi, amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de successos. Un mort i 13 ferits menys greus a la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. El foc ha cremat en diverses habitacions de la primera planta i el fum ha afectat la segona. Hi ha un total de 71 persones afectades, 60 amb afectacions lleus pel fum. Una persona malauradament ha mort i 13 més han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest passat dimarts a la nit fins a 8 habitacions de la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. Sobre la identitat de la persona morta no s'han donat més detalls com el sexe o l'edat, perquè a primera hora del matí s'estava pendent de fer la comunicació als familiars. L'avís va arribar cap a 11:15 de la nit. El centre està localitzat a les afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'incident es va tancar amb 78 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. Hi havia 13 persones ateses i traslladades en estat menys greu per inhalació de fum, 6 a l'Hospital de Granollers, 4 a l'Hospital de Mollet i 3 a l'Hospital de Sant Celoni. A banda, l'incendi ha deixat 64 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. Per aquest incident es van activar 16 unitats, entre elles dos equips conjunts de SEM i de bombers. Segons segons ha publicat avui el 9-9, hi hauria alguns ferits també amb cremades. Cal tenir en compte que alguns dels residents al centre són persones amb condicions de salut delicades per patologies prèvies. Segons han explicat fonts municipals, els departaments d'Interior i Drets Socials reallotjaran a tots els residents que han estat evacuats en d'altres centres. L'alcalde d'aquest municipi ha estat en contacte amb els consellers Raúl Moreno i Núria Parlon. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, van desallotjar totes les persones de la primera i segona planta. A la majoria d'usuaris evacuats se'ls va traslladar a la zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Segons els bombers, a la tercera planta també hi va arribar una mica de fum, per això tots els usuaris d'aquesta planta van quedar inicialment confinats a les seves habitacions i a la resta de l'edifici altres usuaris també van quedar confinats a les seves cambres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha prestat atenció i suport a les famílies de les persones afectades, posant a la seva disposició un espai municipal on poder reunir-se, romandre i ser ateses, així com per menjar i altres necessitats bàsiques durant aquestes hores. D'altra banda, i també a l'àmbit de successos, malauradament un intern de la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès va ser trobat mort aquest passat diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'havia suïcidat. L'intern es trobava al centre des del mes d'abril passat, que va ser el darrer ingrés, i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del matí, durant el recompte, els funcionaris van localitzar l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència van intervenir, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s'han activat els protocols corresponents. Des del Departament de Justícia lamenten aquests fets i expressen el seu condol i suport als familiars i persones properes a l'Inter. Segons el sindicat SICAP FEPOL, l'home va estar localitzat suspès amb un llençol lligat als barrots de la finestra. Segons la informació de què disposa el sindicat, l'intern feia anys que estava entrant i sortint de diferents centres penitenciaris i estava sotmès a limitacions regimentals acordades per la direcció de Quatre Camins per tal de salvaguardar la vida o integritat física de l'intern. Per al sindicat, trobar-se sota aquestes mesures no es pot convertir en una situació indefinida ni limitar-se a mantenir apartat l'intern durant mesos. Així considera que l'administració ha de revisar periòdicament cada cas, proporcionar-li una intervenció adequada i, quan sigui necessari, promoure el trasllat a un altre establiment per possibilitar l'aixecament de les limitacions, tal com contempla el reglament penitenciari. El mòdul d'ingressos de Quatre Camins en romanen nombrosos interns sotmesos a aquestes mesures durant llargs períodes, degut en bona part perquè parteix a la manca de places adequades i a la saturació del sistema, segons diu el propi sindicat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament en mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents i les circumstàncies dels quals s'han d'investigar individualment, però tots dos posen de manifest, segons el SICAP, el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català. I acabem el repàs a la comarca parlant de Granollers, que està en el top 5 de les ciutats mitjanes de l'Estat amb menys desigualtats. Granollers és el cinquè municipi de l'Estat de més de 50.000 habitants amb menys desigualtat de renda per càpita. Així ho revela un informe sobre la renda dels municipis espanyols i la seva distribució, publicat aquesta setmana per la Fundació d'Estudios d'Economia Aplicada, el FEDEA, que investiga temes relacionats amb l'economia i la societat. Segons FEDEA, Sant Boi encapçala el rànquing amb un índex Gini de 0,371, seguit de Cornellà del Llobregat amb un 0,393, Cerdanyola del Vallès amb un 0,395, Aranjuez 0,402 i Granollers 0,402 també, però amb 9. L'índex Gini és l'indicador que es fa servir de manera més habitual per mesurar les desigualtats. L'índex o coeficient Gini és una mesura de la desigualtat ideada per l'estadístic italià Cornellà Corredor Gini, que habitualment s'utilitza per mesurar la desigualtat en els ingressos, tot i que també es fa servir per calcular qualsevol forma de distribució desigual. El coeficient va del 0, que es correspon amb la perfecta igualtat en la qual tots els ciutadans d'una població tenen els mateixos ingressos, al número 1, que es correspon amb la perfecta desigualtat, és a dir, quan una persona té tots els ingressos i els altres cap.
7: El temps a RAC 107 FM.
8: Hola, què tal? Ahir vam deixar enrere aquest estiu que en conjunt ha estat molt dur al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, amb unes xifres que realment fan posar la pell de gallina, amb unes temperatures que hem batut rècords ja inclús aquest mes de setembre. I hem deixat aquest estiu i comencem una tardor que sembla que no vol canviar la situació amb aquesta setmana on les temperatures es mantenen per sobre del que tocaria per l'època de l'any, amb una setmana molt estable. I avui dimecres seguim amb la mateixa situació. De fet, les temperatures es mantindran avui dimecres molt semblants a les d'ahir dimarts aquí a Parets del Vallès, on vam arribar a unes temperatures màximes que van recular una mica i una mínima que també ha estat molt semblant de 16 graus. De cara als propers dies, com diem, mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, on sembla que entre divendres i dissabte podríem tocar sostre pel que fa a les temperatures al voltant dels 33-34 graus una altra vegada aquí a Parets del Vallès, amb ambient molt assolellat, molt tranquil. Serà a partir ja de finals de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent que aquestes temperatures a poc a poc aniran reculant fins a arribar a inicis de l'octubre amb unes temperatures que es normalitzarien per l'època de l'any i amb l'arribada de més inestabilitat. Així doncs, mantenim aquesta setmana d'estabilitat, d'ambient molt assolellat i amb aquestes temperatures que encara no volen baixar i, per tant, mantindrem aquest estiu a finals de setembre. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
7: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla del cim més alt de Catalunya. Sabeu quin és? Es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja. Està situada al final de la Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló i és el punt culminant del massís del Montcalm. Ja sabeu de quina muntanya estem parlant? És clar que sí, de la Pica d'Estats, que està constituïda per tres pics poc separats l'un de l'altre. El pic central, el més alt, que fa 3.143 metres, el pic occidental o pic Verdaguer, que fa 3.129, i el pic oriental o punta de Gavarró, que fa 3.114, que és, té aquest un vèrtex geodèsic. La paret sud de la muntanya forma el frontal del circ glacial, on s'ubica l'estany d'Estats. La carena marca la frontera estatal entre Espanya i França, així com l'existent entre Catalunya i Occitània, amb una orientació general que va de nord, nord-oest a sud-est. La via en descens normal és per la Vall Ferrera. Són unes 6-7 hores de camí per pujar fins a uns 1.500 metres de desnivell. Es puja des del refugi de Vall Ferrera i per la Coma d'Estats. Un cop s'arriba al port de Sotlló, 2.894 metres, cal passar al costat occità francès, baixant uns metres fins quasi arribar a l'estany de la Cometa, que fa 2.786 metres, per remuntar de nou i pujar al coll de Riufred, 2.978 metres. La darrera pujada al cim es fa pel seu vessant nord. I també hi ha altres rutes per Pinet, que es considera la ruta normal pel vessant occità francès, que són uns 2.000 metres de desnivell que es poden fer en unes 6 hores. Es pot també pernoctar al refugi de l'Etang d'Opiné, que cau a mig camí. És una ruta, diuen, fàcil. Per l'aresta oest, que és directa, és des del port de Sotlló, passant pel pic Verdaguer, amb una escalada tipus 3 AD. I per l'aresta sud-est, la via Gavarró, escalada PD3, també. A la cara sud-oest, sortint de l'estany d'estats i directes cap al cim, hi ha diverses vies d'escalada poc definides i algunes d'elles de poca dificultat, entre el 2 i el 3 al nivell. Doncs ja sabeu quin és el cim més alt de Catalunya, que es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja, situada al final de Vallferrera i de la ribera de Solló, el punt culminant del massís del Montcalm, la muntanya, lògicament, la Pica d'Estats.
7: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
7: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, notícies.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut les activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta Setmana de la Mobilitat. Una Setmana de Mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat, perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni, i pensem que oportunitats com aquestes s'han doncs, d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit en de l'última edició, Mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia.

0: també començar, no, el curs amb aquest taller molt pràctic amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
0: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes, doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica, no?, de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes, i esperem, doncs, que aquestes activitats ens ajudin, no?, a prendre consciència de la importància, no?, de reduir, doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
0: Em vull reiterar amb agrair, doncs, tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local, i també, doncs, valorar la col·laboració d'enguany del ROCOS i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles, que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets se suma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
2: RAP 107, notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco San Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic, que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut d'activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta Setmana de la Mobilitat. Una Setmana de la Mobilitat a la qual, doncs, Parets un any més s'ha sumat, perquè creiem que

0: o encara no han nascut. El regidor de Mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de kàrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
1: Avui al parc del Sot d'en Barriques doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda a les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
0: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
1: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
0: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
1: Em vull reiterar amb agrair doncs, tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
0: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets se suma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
2: RAP 107, notícies.
3: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.

0: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic, que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
1: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut d'activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta Setmana de la Mobilitat. Una Setmana de Mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat, perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petja de carboni, i pensem que oportunitats com aquestes doncs, s'han d'aprofitar.
0: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit en de l'última edició, Mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de Mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'Espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de kàrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
1: Avui, al Parc del Sot d'en Barriques, doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
0: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
1: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTU. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes, i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
0: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
1: Em vull reiterar amb agrair doncs, a tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del ROCOS i l'aportació de l'AMTU. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
0: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitat ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets se suma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
2: Diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Parlem del Club Patí Parets, perquè Joana Solves va participar al Campionat d'Europa celebrat a Ponte di Legno, Itàlia, i va obtenir una meritòria 7a posició final en la categoria júnior femení. Després de ser aquesta participació una gran notícia d'última hora, la Joana va poder preparar i afrontar aquest campionat amb moltes ganes i il·lusió, defensant fins al final els seus dos programes de competició. Reconeix que no va tenir el temps de preparació per afrontar l'europeu, però es mostrava satisfeta dels resultats. Això és el que ens deia la mateixa Joana Solves.
2: Doncs l'últim campionat que he fet ha estat l'europeu a Ponte di Legno, Itàlia. La veritat és que va ser una mica inesperat perquè no entrava dins els meus plans d'anar-hi i al final la classificació va arribar pràcticament a última hora. Per això també vaig anar amb molt poc temps de preparació. Tot i que les coreografies no van anar com esperava i evidentment m'hauria agradat que sortissin millor, estic molt feliç d'haver pogut viure i gaudir d'aquesta experiència. Al final de tot se n'aprèn i crec que també és important quedar-se amb tot el que t'emportes un campionat d'aquest nivell. I ara, un cop acabat l'europeu, doncs ja no tinc cap competició pendent, així que ara ja ens tocaria enfocar-nos cap a la nova temporada. Entraríem en el que seria la pretemporada. És una època on treballem elements nous, intentem millorar coses que encara ens falten per millorar i sobretot començar a preparar les coreografies de cara a la temporada de 2027. Així que ara toca descansar, després de tota la temporada, recuperar i sobretot enfocar en els objectius.
1: Felicitats, doncs, a la patinadora del Club Patí Parets, Joana Solves, que va de cada setena al Campionat d'Europa en categoria júnior femení a Ponte di Legno, Itàlia.
3: Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
1: El CEP, el Centre Excursionista Parets, va emetre un comunicat oficial on deia que amb molta tristesa comunicaven que per causes alienes al centre, en aquest cas, Excursionista Parets, es veien obligats a cancel·lar la Parets Montserrat d'aquest any, que s'havia de celebrar a l'octubre. Han estat esperant els últims permisos de les zones per les quals passa la marxa, i com cada any, fins ara les contestacions eren positives, motiu pel que havien aguantat les inscripcions obertes fins ara, però aquesta mateixa setmana han tingut la contestació de l'últim ajuntament, l'Ajuntament de Terrassa. Malauradament, les condicions i l'alternativa que els plantejava en l'última notificació implicaven ampliar el recorregut amb més de 10 quilòmetres respecte al previst. Per tant, passava de 63 a 73 la prova. Després de valorar-ho detingudament, consideraven que aquesta modificació era excessiva per les dues versions de la caminada i feia inviable mantenir-la en les condicions adequades per a tots els participants i d'acord amb el que havien estat preparant. En aquest cas, un problema que ve, en aquest cas, vinculada amb la pesta porcina, a la zona de, com dèiem, el terme municipal de Terrassa. Això és el que ens deia avui el president del club del Centre Excursionista Parets, el CEP, Carles Martínez.
2: La decisió ha sigut perquè quan han tornat a arribar els permisos que ens faltaven per arribar, el permís de pas que sempre demanem, evidentment, als ajuntaments i als parcs, un dels que faltava per arribar fins ara tot era correcte i tothom havia pel seu municipi els que havien contestat estaven aprovats els permisos de pas, ¿vale? Aquesta setmana, el dimarts, es va arribar de l'Ajuntament de Terrassa, que fem un trosset gaire llarg pel seu municipi, però bueno, passem per el terme municipal de Terrassa, i un recorregut, un track que sempre havia passat i que mai havien tingut problemes, se suposa que relacionat amb el tema de la peste porcina, aquest any no ens deixen passar.
1: I l'alternativa que els hi donaven no era viable.
2: I al final, després de parlar amb ells, ens han proposat un recorregut alternatiu que no és viable, i no és viable primer perquè és un recorregut alternatiu que no sabem si realment podem passar o no, perquè és un recorregut que està traçat sobre el plànol, no està fet realment caminant pel territori, i es tindria que comprovar tot i no sabem si realment aquests corriols són viables per passar o no. I després que és un recorregut que suposaria fer la ruta nostra 10 quilòmetres més llarg. O sigui que la ruta llarga, que té 63 quilòmetres aproximadament ara, es transformaria en una de 73, i la curta de 39-40 pues passaria a ser pràcticament 50. I això, a aquestes alçades de la preparació, no es pot dir-li a la gent que tindrem que ampliar tot això, el que suposa també posar més habitualment, dissenyat. Tinc redissenyat tot el tema de situació d'avituallament.
1: Carles Martínez del CEP també deia que això no els havia passat mai.
2: I per això hem decidit que no, ja no teníem temps de fer-ho. No, és la primera. Ara, alguna vegada, el problema que hi ha sempre és que els ajuntaments triguen molt en contestar. ¿Vale? Nosaltres, ja dic, demanem els permisos com molt tard la primera setmana de juliol, i la gran majoria d'ajuntaments comencen a contestar passat l'agost, ¿vale? I alguna vegada, moltes vegades, hem tingut que anar trucant moltes vegades durant el mes de setembre i primers dies d'octubre trucant als ajuntaments perquè, bueno, a veure què passa, que no tenim encara el permís, ¿vale? Però mai ens havien trobat que taxativament diguin que no, per aquí no podeu passar. És la primera vegada.
1: Pel que fa a les inscripcions, totes les persones que han fet el pagament a través del web rebran l'import íntegre de la inscripció que han abonat els propers dies. En el cas de les inscripcions fetes presencialment, poden passar pel local del Centre Excursionista Parets els dijous de 7:45 del vespre a 9 del vespre i els retornaran l'import a mà.
2: Sí, sí, clar, ja, bueno, nosaltres ja tot el que és les inscripcions que s'han fetes per la web o que estan fetes a través d'una empresa que es dedica a organitzar aquestes coses, pues la tornada dels diners començarà ja, vale? I després la gent que ha vingut al local a fer la inscripció presencial, pues bueno, li tornarem els diners pues, en efectiu quan vulguin, que passen per local i li tornarem. I si algú té molts problemes per passar, pues bueno, ja faríem qualsevol altra cosa, o bitum, o transferència, el que sigui. Vale? Però això començarà, de fet, ja alguna persona ahir que li va arribar el correu informant de l'anul·lació, ja ahir algú ja va passar i li van tornar els diners en efectiu. És una llàstima perquè ja portem feina feta durant mesos, de fet, tot el material de samarretes i regals, sobretot les samarretes ja estan fetes i estaven a punt d'arribar al local. O sigui que, bueno, això ja és una despesa que ja està feta, que, bueno, que quedarà feta per l'any que ve, perquè afortunadament les samarretes no porten l'any de l'edició, sinó només el número de l'edició i serveixen, però, bueno, el pagament ja, els diners ja han sortit del CEP per poder fer la feina. I més coses que tenien encarregades que també, evidentment, es tindran que pagar, i que, bueno, les tindríem allà guardades per l'any que ve. L'any que ve pues, començarem, com sempre, a treballar, ja després de la Piolet, començarem a treballar en la Parets Montserrat, i espero que tot el tema aquest de la peste porcina ja estigui solucionat i que, bueno, que no tinguem que anar pensant a veure què passa.
1: Doncs, finalment, la Montserrat Parets, que organitza el CEP, no es podrà fer, s'ha cancel·lat per falta de permisos, sobretot vinculats amb la pesta porcina.
3: Cada tarda de 6 a 7:45 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAP 107.

photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a Rap 107. Cada segon dimecres de mes, a 2:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a Rap Matí, a 2:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
1: Dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a la Sala Serra Cooperativa, hi haurà un nou acapte de sang i plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i, sobretot, els que vulguin donar plasma, doncs les camilles s'han de reservar, han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Són gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar a l'associació amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu aquest passat juliol. Diners recollits a les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i del Concert Vermut. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de sang o dels seus components. A més, recordar que la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que un de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Donant sang s'ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acte de sang programat pel dimecres 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
2: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest mes de setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de AFANOC. Són gorres que s'han comprat a l'associació AFANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants i les seves famílies amb infants amb càncer.
2: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa cridar a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer que sempre es torni a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que, recordem, baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema «Quan cal i som», quan cal i ets, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions transfusions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma i que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major.
2: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies. El plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven tan sols 5 dies. L'ús és diari. Cada dia es necessiten unes 1.000 donacions de sang a Catalunya. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. El pròxim dimecres, 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, a partir de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit, hi haurà un nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat, o bé al telèfon 93 557 35 66. Recordeu que per donar plasma es pot donar cada 15 dies i per donar sang es poden donar les dones 3 vegades l'any i els homes 4 amb un descans de 2 mesos entre donació i donació com a mínim. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, com sempre amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida. Quan cal, hi som.
3: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
4: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
5: Dius que és tot culpa teva.
4: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
5: I ells, de fet, aquella nit...
4: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1, et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Parlem de la penya blaugrana a Parets i dels actes d'aniversari que es faran els dies 17 i 18 d'octubre, aniversari que en aquest cas arribem al 46è aniversari. De fet, els actes comencen el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Esteve amb una missa en record dels socis difunts de la penya en el darrer any. El diumenge 18 d'octubre, a les 12 del migdia, al camp de futbol de Josep Seguer, de futbol municipal, es celebra el Memorial Josep Seguer amb el partit de futbol entre els equips juvenils de categoria preferent entre el Club de Futbol Parets i el Centre d'Esport Sabadell. A les 2 del migdia es farà al restaurant Llevant Parc el dinar d'aniversari amb assistència de diversos representants del Futbol Club Barcelona. En el curs del dinar es farà el lliurament del trofeu als valors en l'esport femení. Pel que fa al dinar, que com deien serà diumenge, hi haurà un menú pica-pica, on hi haurà fuet, formatge semi i pernil del país, truita de patates, calamars a l'andalusa, fideuà del Llevant, perles de meló amb porto, croquetes de l'àvia, bunyols de bacallà i broqueta de llagostí arrebossat. El segon plat a escollir serà fricandó de vedella amb bolets o llobarro al forn. Als postres hi haurà pastís d'aniversari. A la beguda, aigua, refresc, cervesa o vi, copa de cava i cafès o infusions. El preu és de 45 euros. Després del dinar es farà el sorteig

0: obsequis ja es podran fer fotografies amb el trofeu de la Lliga de la temporada 2025-2026. Pel que fa a les inscripcions per dinar, podeu trucar al 625-449-802 o també al WhatsApp 615-752-756. El pagament els poden fer els dijous fins al 15 d'octubre, des del 24 de setembre al 15 d'octubre, de 6 a 8 del vespre, al local de la Penya, a l'avinguda Lluís Companys, número 25. Recordeu, Penya Blaugrana Parets, 46è aniversari, que es faran els dies 17 i 18 d'octubre.
1: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les Pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'Església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93-573-9800.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
3: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'equinoci de tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
4: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món, i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent, d'unes bases inspirades en músiques del món, que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
3: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
5: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial. diseñada para acompañar el cambio energético del este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
3: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic-performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
6: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
3: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
5: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alian es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
3: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxosa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser cassolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest any dimecres, aquest 23 de setembre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà recordar el taller d'autodefensa que s'està preparant de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, un taller que s'impartirà el pròxim mes d'octubre. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana s'ha fet l'entrega dels Premis a l'Excel·lència als alumnes de l'Institut Torre Maya. Tenim ple aquest pròxim dijous, 24 de setembre, ple ordinari, a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 18 hores, que, com sempre, Rep 107 retransmetrà en directe. El grup Enganxades al Ganxet ja estan preparant un nou projecte de cara als Nadals. Es trobaran amb tothom que vulgui participar el pròxim dissabte 3 d'octubre. Us donarem més detalls. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat més, en aquest cas, com a punt final del nostre informatiu, la curiositat de la jornada, ens portarà a parlar de quin és el cim més alt de Catalunya. Ens anirem cap a la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Arieja. En sabrem més per final de l'informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada que avui ens parlarà de bàsquet femení. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de nivell inicial, el que es coneix com el nivell 0, i de nivell 1, per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell 0, el nivell novell. A Manu Díaz, l'inspector en cap de la policia local de Parets, serà l'instructor del nivell 0 i en Joan Parés, agent del cos de la policia local, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà en uns dies, a l'octubre, a Parets del Vallès.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, això és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense torn, no? En la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets ho donàvem Joan Parets, un agent de policia local i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones, nivell 0, tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà divendres dia 30 d'octubre. El curs en taller de nivell 1 s'impartirà els dilluns i els dimecres, també de 6 a 8 de la tarda. El curs començarà el primer dia el 5 d'octubre i el darrer dia serà el dia 28, amb un total també de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, ens parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. A més, sàpiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar a una dona a defensa personal. Uh-huh. Ho tenim molt clar.
1: Taller, curs que té molt bona acollida i que molt probablement tindran continuïtat per la gran demanda per part de les dones. Un taller de defensa personal, en aquest cas d'autodefensa per a dones majors d'edat, que proposa el Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès en col·laboració amb la policia local del nostre municipi. Aquest curs, taller autodefensa per a dones que tinguin més de 18 anys i que s'impartirà el pròxim mes d'octubre en dos nivells. A nivell 0, nivell inicial, i al nivell 1 per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell novell, un curs que començarà el primer, al nivell 0, els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda, la primera sessió dia 6 d'octubre, i al nivell 1, dilluns i dimecres, també de 6 a 8, i començarà el dia 5 d'octubre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Més de 50 alumnes de l'Institut Torre Maya van rebre aquest passat dimarts 22 de setembre els Premis a l'Excel·lència 2026. Es tracta d'un guardó que en distingeix l'esforç en el treball i una actitud destacable durant el curs anterior cap a l'estudi, l'alumnat i el professorat. En total han estat 57 els estudiants guardonats. Els Premis a l'Excel·lència són uns guardons subvencionats per l'AMPA del centre que s'atorguen cada any. Enguany s'han premiat 11 alumnes de segon d'ESO, 15 de tercer d'ESO, 11 de quart d'ESO, 8 de primer de batxillerat i 12 de segon de batxillerat. L'objectiu d'aquests guardons és premiar l'esforç dels alumnes que han destacat durant tot el curs. Per valorar-ho, s'han tingut en compte paràmetres com les notes globals de final de curs, el comportament o l'actitud global durant els estudis. Aquests guardons consensuats per l'equip docent i directiu del centre tenen l'objectiu d'incentivar els estudiants per tal de fomentar aquelles actituds i valors positius que acompanyen els resultats acadèmics. No es tracta de donar premis als que tenen millors notes, sinó als que s'esforcen més i tenen una progressió cada vegada millor. Ja fa molts anys que l'Institut Torre Maya celebra la Festa de l'Excel·lència en reconeixement als alumnes pel seu esforç amb comportaments correctes i l'actitud global davant dels estudis.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Us avancem que aquest pròxim dijous 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa, hi haurà sessió ordinària del ple al consistori, que com sempre podreu escoltar, podreu sentir en directe a través de RAP 107. En diferents punts a l'ordre del dia, com per exemple els expedients que repassem, en el punt número 2, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, l'expedient ratifica la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. El punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, un altre expedient, aprovar la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, expedient proposta relativa al reconeixement de compatibilitat de personal de l'entitat dins l'activitat de control, diferents d'una compte, d'acords i resolucions diverses preses dins la Junta de Portaveus, la darrera Junta de Portaveus, del 17 de setembre. Un, donar compte de la moció aprovada sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, que també va presentar una altra moció aprovada en la darrera Junta de Portaveus, de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets del Vallès amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, com dèiem, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Aquesta sessió de ple, convocada per aquest dijous 24 de setembre a partir de les 18 hores, acabarà, com sempre, amb el torn de pregs i preguntes. Recordeu que Rep 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rep 107 FM. Notícies.
1: El casal de joves Cal Jardiner acollirà el pròxim divendres dia 25 de setembre una formació adreçada a professionals o estudiants que treballen amb adolescents. El curs porta per títol Malestars emocionals i salut mental, com fer una detecció precoç i un bon acompanyament en població preadolescent, adolescent i jove. La formació tindrà lloc de 10 del matí a 1 del migdia i anirà a càrrec d'Isa Lloberes, que és llicenciat en Psicologia i Sociologia. Es tracta d'un curs subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les persones interessades en prendre-hi part poden inscriure's a través del formulari ja.cat/NLESZ. S'impartirà aquesta formació al casal de joves de Cal Jardiner aquest pròxim divendres 25 de setembre. D'altra banda, el grup Enganxades al Ganxet s'han establert un nou repte, un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'estiu amb les energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del ganxet, que està situada al casal de Canoms. A les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte. Cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava a aquesta pròxima trobada.
3: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais de Parets, com per exemple la Festa Major d'estiu passada, al juliol, al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils i van crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que conviden a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant de les sessions de creació o col·laborant amb els muntatges. La trobada per començar a treballar en el projecte de Nadal serà el dissabte dia 3 d'octubre a les 10 del matí a la sala del Ganxet del Casal de Canoms.
0: Notícies.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paratans paratanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores, per més informació us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
4: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
5: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
5: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
4: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
5: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut. I esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
4: Ah.
5: I sí, sí, serà cambutxosa. Serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tíquet.
4: Sí.
5: Serà...
4: Entrada gratuïta.
5: No, un tardeo.
4: Sí.
5: Entrada gratuïta, un tardeo, pues per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
4: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
5: No, serà tot el,
4: vale.
5: Tot el casal.
4: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre... Ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
5: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
4: Vale.
5: Serà el mateix format.
4: Hi haurà begudes, DJ, no?
5: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
4: sí.
5: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
4: 3 d'octubre, al Tardeo, de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
5: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre... de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també bueno, tot el que són el tema torn, i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
4: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntaris va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
5: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, I a continuar.
4: Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
5: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions.
4: Sí.
5: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
4: Sí.
5: Però... El que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
4: Està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Ara Parets pel Camp i Esquerra Republicana continua amb la seva campanya a peu de carrer, amb una nova visita aquesta setmana a un altre barri del municipi. Serà aquest divendres 25 de setembre. A partir de les 17 hores de les 5 de la tarda estaran a la zona del Parc del Torn i a Camp Berenguer. Les visites del Govern de Carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i les veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Camp i Esquerra Republicana, en Jordi Seguens, parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample de Parets aquest pròxim divendres.
6: Ens trobarem a partir de les 5 de la tarda en el Parc del Torn, tot just davant de l'escola Vila Parietés de l'Eixample, i visitarem el que és tota la zona del voltant del Parc del Torn, també tota aquesta part de l'espai central, el carrer Ernest Lluch, Josep Tarradellas, també part de l'Avinguda de Catalunya, però també contrarem ja fins al carrer Prat de la Riba i tota la zona del parc de Can Berenguer i fins a l'escola Bressol al Gargot. Nosaltres, com és habitual, recollirem les queixes, les incidències i problemàtiques i les propostes de millora per al barri, que recordem està afectat per l'urbanització de l'espai central, per una banda, però en l'altre extrem, la zona de Can Berenguer, i arribant tot el carrer Prat de la Riba, també afectat pel que són les obres, no, de l'estació de tren de l'R3.
1: El punt de trobada serà el Parc del Torn, just davant de l'escola Vila Parietés. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment dels espais públics, els parcs, zones infantils, alberg urbà, voreres o accessibilitat, per exemple.
6: Recordem que el govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi continua recorrent tots els barris, que ho anem fent puntualment, que la setmana passada vam visitar tota la zona del Parc de la Plaça Espanya i també del Parc de la Salut, amb bastantes propostes i queixes per part del veïnat sobre el manteniment del verd urbà i de les zones infantils, i que seguirem així treballant, en definitiva pensant ja en el que serà el programa electoral de les eleccions municipals del 27, però també traslladant totes aquelles incidències urgents al govern municipal perquè actuï d'una vegada.
1: Des d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant els carrers, escoltant veïns i veïnes, traslladant les seves demandes de millora al govern municipal. La campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns, veïnes i col·lectius del municipi, amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de successos. Un mort i 13 ferits menys greus a la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. El foc ha cremat en diverses habitacions de la primera planta i el fum ha afectat la segona. Hi ha un total de 71 persones afectades, 60 amb afectacions lleus pel fum. Una persona malauradament ha mort i 13 més han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest passat dimarts a la nit fins a 8 habitacions de la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. Sobre la identitat de la persona morta no s'han donat més detalls com el sexe o l'edat, perquè a primera hora del matí s'estava pendent de fer la comunicació als familiars. L'avís va arribar cap a 11:15 de la nit. El centre està localitzat a les afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'incident es va tancar amb 78 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. Hi havia 13 persones ateses i traslladades en estat menys greu per inhalació de fum, 6 a l'Hospital de Granollers, 4 a l'Hospital de Mollet i 3 a l'Hospital de Sant Celoni. A banda, l'incendi ha deixat 64 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. Per aquest incident es van activar 16 unitats, entre elles dos equips conjunts de SEM i de bombers. Segons ha publicat avui el 9-9, hi hauria alguns ferits també amb cremades. Cal tenir en compte que alguns dels residents al centre són persones amb condicions de salut delicades per patologies prèvies. Segons han explicat fonts municipals, els departaments d'Interior i Drets Socials reallotjaran a tots els residents que han estat evacuats en d'altres centres. L'alcalde d'aquest municipi ha estat en contacte amb els consellers Raül Moreno i Núria Parlon. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, van desallotjar totes les persones de la primera i segona planta. A la majoria d'usuaris evacuats se'ls va traslladar a la zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Segons els bombers, a la tercera planta també hi va arribar una mica de fum, per això tots els usuaris d'aquesta planta van quedar inicialment confinats a les seves habitacions i a la resta de l'edifici altres usuaris també van quedar confinats a les seves cambres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha prestat atenció i suport a les famílies de les persones afectades, posant a la seva disposició un espai municipal on poder reunir-se, romandre i ser ateses, així com per menjar i altres necessitats bàsiques durant aquestes hores. D'altra banda, i també a l'àmbit de successos, malauradament un intern de la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès va ser trobat mort aquest passat diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'havia suïcidat. L'intern es trobava al centre des del mes d'abril passat, que va ser el darrer ingrés, i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del matí, durant el recompte, els funcionaris van localitzar l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència van intervenir, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s'han activat els protocols corresponents. Des del Departament de Justícia lamenten aquests fets i expressen el seu condol i suport als familiars i persones properes a l'intern. Segons el sindicat SICAP FEPOL, l'home va estar localitzat suspès amb un llençol lligat als barrots de la finestra. Segons la informació de què disposa el sindicat, l'intern feia anys que estava entrant i sortint de diferents centres penitenciaris i estava sotmès a limitacions regimentals acordades per la direcció de Quatre Camins per tal de salvaguardar la vida o integritat física de l'intern. Per al sindicat, trobar-se sota aquestes mesures no es pot convertir en una situació indefinida ni limitar-se a mantenir apartat l'intern durant mesos. Així considera que l'administració ha de revisar periòdicament cada cas, proporcionar-li una intervenció adequada i, quan sigui necessari, promoure el trasllat a un altre establiment per possibilitar l'aixecament de les limitacions, tal com contempla el reglament penitenciari. El mòdul d'ingressos de Quatre Camins en romanen nombrosos interns sotmesos a aquestes mesures durant llargs períodes, degut en bona part perquè parteix a la manca de places adequades i a la saturació del sistema, segons diu el propi sindicat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament en mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents i les circumstàncies dels quals s'han d'investigar individualment, però tots dos posen de manifest, segons el SICAP, el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català. I acabem el repàs a la comarca parlant de Granollers, que està en el top 5 de les ciutats mitjanes de l'Estat amb menys desigualtats. Granollers és el cinquè municipi de l'Estat de més de 50.000 habitants amb menys desigualtat de renda per càpita. Així ho revela un informe sobre la renda dels municipis espanyols i la seva distribució, publicat aquesta setmana per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, el FEDEA, que investiga temes relacionats amb l'economia i la societat. Segons FEDEA, Sant Boi encapçala el rànquing amb un índex Gini de 0,3. 0,371. Seguit de Cornellà del Llobregat amb un 0,393. Cerdanyola del Vallès amb un 0,395. Aranjuez, 0,402. I Granollers, 0,402 també, però amb 9. L'índex Gini és l'indicador que es fa servir de manera més habitual per mesurar les desigualtats. L'índex o coeficient Gini és una mesura de la desigualtat ideada per l'estadístic italià Corrado Gini, que habitualment

0: Què tal? Ahir vam deixar enrere aquest estiu que en conjunt ha estat molt dur al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès amb unes xifres que realment fan posar la pell de gallina amb unes temperatures que hem batut rècords ja inclús aquest mes de setembre. I hem deixat aquest estiu i comencem una tardor que sembla que no vol canviar la situació amb aquesta setmana on les temperatures es mantenen per sobre del que tocaria per l'època de l'any, amb una setmana molt estable. I avui dimecres seguim amb la mateixa situació. De fet, les temperatures es mantindran avui dimecres molt semblants a les d'ahir dimarts aquí a Parets del Vallès, on vam arribar a unes temperatures màximes que van recular una mica i una mínima que també ha estat molt semblant de 16 graus. De cara als propers dies, com diem, mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, on sembla que entre divendres i dissabte podríem tocar sostre pel que fa a les temperatures al voltant dels 33-34 graus una altra vegada aquí a Parets del Vallès, amb ambient molt assolellat, molt tranquil. Serà a partir ja de finals de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent que aquestes temperatures a poc a poc aniran reculant fins a arribar a inicis de l'octubre amb unes temperatures que es normalitzarien per l'època de l'any i amb l'arribada de més inestabilitat. Així doncs, mantenim aquesta setmana d'estabilitat, d'ambient molt assolellat i amb aquestes temperatures que encara no volen baixar i, per tant, mantindrem aquest estiu a finals de setembre. Ho anirem seguint aquí a Rap107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla del cim més alt de Catalunya. Sabeu quin és? Es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja. Està situada al final de la Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló i és el punt culminant del massís del Montcalm. Ja sabeu de quina muntanya estem parlant? Esclar que sí, de la Pica d'Estats, que està constituïda per tres pics, poc separats l'un de l'altre. El pic central, el més alt, que fa 3.143 metres, el pic occidental o pic Verdaguer, que fa 3.129, i el pic oriental o punta de Gavarró, que fa 3.114, que té aquest un vèrtex geodèsic. La paret sud de la muntanya forma el frontal del circ glacial, on s'ubica l'estany d'Estats. La carena marca la frontera estatal entre Espanya i França, així com l'existent entre Catalunya i Occitània, amb una orientació general que va de nord, nord-oest a sud-est. La via en descens normal és per la Vall Ferrera. Són unes 6-7 hores de camí per pujar fins a uns 1.500 metres de desnivell. Es puja des del refugi de Vall Ferrera i per la Coma d'Estats. Un cop s'arriba al port de Sotlló, 2.894 metres, cal passar al costat occità francès, baixant uns metres fins quasi arribar a l'estany de la Cometa, que fa 2.786 metres per remuntar de nou i pujar al coll de Riufred, 2.978 metres. La darrera pujada al cim es fa pel seu vessant nord. I també hi ha altres rutes per Pinet, que es considera la ruta normal pel vessant occità francès, que són uns 2.000 metres de desnivell que es poden fer en unes 6 hores. Es pot també pernoctar al refugi de l'Etang d'Opiné, que cau a mig camí. És una ruta, diuen, fàcil. Per l'aresta oest, que és directa, és des del port de Sotlló, passant pel pic Verdaguer, amb una escalada tipus 3AD. I per l'aresta sud-est, la via Gavarró, escalada PD3, també. A la cara sud-oest, sortint de l'estany d'Estats i directes cap al cim, hi ha diverses vies d'escalada poc definides i algunes d'elles de poca dificultat, entre el 2 i el 3 al nivell. Doncs ja sabeu quin és el cim més alt de Catalunya, que es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja, situada al final de Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló, el punt culminant del massís del Montcalm, la muntanya, lògicament, la Pica d'Estats.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a Rap 107 FM.
2: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt final al nostre informatiu d'aquest dimecres 23 de setembre de

0: 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, abraçades amigues i abraçats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que una setmana més, suposem que de manera lliure i voluntària, us afegiu a un nou viatge sonor pels insondables oceans de les músiques d'inspiració tradicional. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem tot seguit durant la nostra singladura número 935. Iniciarem l'edició en el País del Sol Naixent amb el nou i fenomenal àlbum de la més internacional de les seves bandes del gènere Minyo. Tot seguit posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb un magnífic treball col·laboratiu entre artistes consagrats dels dos països. A la secció Tot Terreny, quatre presentacions més, ben xules i variades. Des de Txèquia, el nou disc d'un músic singular d'arrels iranianes que ens endinsa ara en l'espai del folk italià. Des de Noruega, quatre virtuosos que ens transporten els sons hindús. Des de Xile, l'obra d'un jove que restaura folclores autòctons. I des d'Azerbaijan, la música atàvica d'un virtuós del tar. Per concloure el programa en clau femenina, anirem a Dinamarca per solaçar-nos amb les composicions d'una elegant i talentosa artista d'arrels turques. Arrenquem ja, doncs, amb From Japan With Love, el nou i de nou sensacional àlbum dels fabulosos Minyo Crusaders, la nombrosa formació japonesa que s'ha tornat a situar amb aquest treball al capdamunt de la llista dels millors, en aquest cas del mes de setembre, segons els membres de Transglobal World Music Chart, amb una nova dosis de fantàstic Minyo, gènere tradicional per excel·lència, un cop més fusionat amb cúmbia i altres sons llatins.

From Japan with Love, així s'anomena el nou i super treball discogràfic de Minjo Crusaders, formació de Tòquio que ens han interpretat fa uns moments tres peces sense pausa, Hokai Bonuta, Kokiriko Bushi i Hanagasa Ondo. El Minjo és l'estil tradicional més estès en terres nipones, tot i que la realitat és que per als japonesos és alhora proper i distant. Aquesta aparent contradicció no ho és tant, en realitat. Tot i que no són moltes les bandes superpopulars del gènere, el cert és que el Minjo impregna per tot arreu les músiques contemporànies del Japó de manera subtil i ineludible. Això quadra totalment amb la idea que tots tenim del país asiàtic. Són al mateix temps molt tradicionals i absolutament avantguardistes. Avui en dia, segons el nostre humil criteri, Minjo Crusaders són els màxims representants d'aquesta idea gràcies al fenomenal estil de fusió que creen i interpreten folk, nipó i cúmbia i altres sons propis de contrades llatines agafats de la mà en unes composicions realment refrescants i aptes per al ball. From Japan We Love, vet aquí el nou disc dels Tokiotas Minjo Crusaders que celebren amb ell els 15 anys d'aventures musicals. Una obra de la qual ens acomiadarem tot gaudint amb altres tres perles que sonaran consecutivament, Kiyama Ondo, Waido Bushi i Iyo Manzai.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 935, segona de la nostra 24a temporada en antena. Posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb Naked, una fenomenal obra col·laborativa entre destacats i reconeguts artistes d'ambdós països europeus. Per un costat tenim el gran quartet serbi d'etno jazz balcànic Naked i per l'altre la Katos Mònica Folk Trio, formació hongaresa de sons folklòrics comandada per una de les més destacades artistes del panorama de la tradició musical black romaní. El resultat d'aquesta unió d'enginys i talents és aquest Naked que tenim entre les mans, un àlbum que combina veus autèntiques i ritmes precisos amb la de la tradició romaní hongaresa i capes de trip-hop jazz balcànic, creant un so únic i distintiu que ens ha captivat des del primer instant. Cal dir que tant Naked com Mònica Lakatos, ja han sonat per separat en diverses ocasions en el nostre programa. I per això hem de celebrar que músics tan destacats del planeta dels sons tradicionals i dels que se n'inspiren hagin decidit editar per fi aquest treball conjunt que va començar a gestar-se fa ni més ni menys que 15 anys. Us deixem amb dues peces fantàstiques de Naked i la Katos Mònica Folk Trio i després us seguim explicant.

Sàbitos i Botoló. Aquests són els títols de les dues formidables composicions que acabem d'escoltar, sorgides de Naked, un àlbum col·laboratiu entre la formació sèrbia de sons balcànics d'aires jazzístics Naked i la Katos Monica Folk Trio, grup de sons tradicionals romanins d'Hongria. Com dèiem abans, la idea de fer quelcom conjunt va néixer ja fa tres lustres, quan les dues formacions van coincidir en el festival Babel Sound a Hongria l'any 2011. La idea va quedar aparcada, però no enterrada. L'any 2021, per fi, tant el quartet serbi com el trio hongarès van trobar les seves intenses agendes artístiques al moment i la sinergia necessaris per donar vida a aquest singular treball discogràfic que s'ha cuinat, com veieu, a foc lent. Però ha valgut la pena aquesta paciència de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio per obtenir un resultat òptim que marida a la perfecció sons tradicionals i contemporanis de dues contrades europees que, històricament, tenen profundes i antigues connexions culturals. Naked, el títol de l'obra, té un doble significat. Per un cantó és evident la seva similitud amb Naked, el nom del quartet serbi, i per l'altre, Naked significa en hongarès per a tu. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces estupendes de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio, Zabelzlia i Kalevala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció més flexible, en la qual avui tenim quatre estupendes propostes discogràfiques d'allò més variades i amb qualitat indiscutible. Ens situarem amb la primera a Txèquia, el país que acull el singular i genial músic d'origen iranià Shahab Tulubi, un artista al que ja havíem tastat anteriorment en la seva vessant flamenca. Però ves per on, que ara el bo de Shahab li ha donat per capbussar-se en el territori de les músiques d'arrel italianes. El disc que tenim entre mans s'anomena Ci vediamo Goldoni, quart disc en estudi del músic txec iranià, qui ens demostra que el seu talent en la creació i interpretació de músiques mediterrànies no té límits. Amb els dos àlbums flamencs de Tulubi, que ja han sonat a la més enllà, ja es feia palès aquest talent, i ara que ens porta de viatge cap a terres italianes, encara més. La factura de Ci vediamo Goldoni s'ha gestat al voltant d'una efemèride i un homenatge de l'obra de teatre de 1762, Le Barouf, Chiozote, text del dramaturg venecià Carlo Goldoni, prolífic autor de la Venècia del segle XVIII. A Shahab Tulubi li van encarregar la música per aquesta producció del teatre Vino Radi de Praga i, com que la cosa va quedar tan i tan bé, ara pren forma d'àlbum. L'escoltarem quatre delícies sense pausa. Bam, bam, bafa la campana, la baldòria, serenata de la espiaggia i tarantela di mare.

Gracias.

I el seu mentor, el llegendari virtuós del Bansuri, compositor i gurú pàndit Hari Prasad Chaurasia. Per crear el treball van ser convidats els compositors i músics Bendik Hofset amb el saxo i Javid Afsari Rad amb el santur, que juntament amb Chaurasia han creat una música contemporània que abraça les tradicions de la música clàssica índia, el jazz i la música persa. Prayers va ser un encàrrec de Global Oslo Music, entitat que organitza concerts i agrega una xarxa de músics del país nòrdic que s'interrelacionen a molts nivells per enriquir i diversificar el panorama musical en la capital noruega. El projecte Prayers és una proposta elegant i molt complexa, creada i interpretada per músics de gran nivell i ara enregistrada i disponible en format digital. L'àlbum també inclou música del compositor i intèrpret Mats Eilertsen, qui remena amb mestria el contrabaix, i també les tables de Jai Shankar. Us deixem uns minuts amb dues peces fenomenals del debut homònim del grup Prayers, Oasis i Prayers 1.

Marxem ara cap a Sud-amèrica, més concretament a Xile. Allà ens trobem amb un jove compositor, cantant i multiinstrumentista que amb només 23 anys ens ha sorprès molt gratament amb una obra de música d'arrel autòctona. El Niño és el títol del primer llarga durada de l'artista emergent Pedro Mardones, una obra instrumental que ens convida a gaudir d'un viatge sonor al llarg dels 5.000 quilòmetres que abasta la serralada dels Andes. El Niño ha estat elaborat completament amb instruments tradicionals andins i sud-americans, com ara el guitarró xilè, un cordòfon de 25 cordes emprat tradicionalment en la poesia xilena improvisada, el charango, la quena, el quenacho, el moceño, les chaicas, el pal de pluja, el bombo i la guitarra acústica. Pedro Mardones, malgrat la seva joventut, ja demostra un gran domini sobre l'ús de tots aquests instruments esmentats i no gens menys sobre la capacitat de posar al dia els sons folclòrics de la seva terra, amb 7 composicions pròpies en el disc i només una de tradicional, arranjada per ell mateix. Ens solaçarem una estona tot escoltant 3 peces ben boniques del Niño, l'òpera prima del jove xilè Pedro Mardones, un músic del qual segur que ens sentirem molt a parlar en el futur com a guardià del folclore sud-americà, especialment de l'andí, La Cruz, Colibrí Rojo i Gala.

Amb la quarta i última proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui, ens traslladarem geogràficament a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan, i temporalment a finals del segle XIX, un temps en què els primers terratinents del quitrà i el petroli de la regió organitzaven esdeveniments culturals en els seus palaus. Una nissaga de músics, els Mansurov, hi eren molt presents en aquelles vetllades musicals de l'alta societat. I ara, un dels descendents d'aquell estirp, Elkar Mansurov, acaba d'editar un disc instrumental que recull aquelles tradicions sonores interpretades únicament amb el tar azerbaidjanès. L'era soviètica va enterrar durant dècades les tradicions culturals i socials autòctones, com va passar també la resta de les repúbliques de la URSS. Però, com en la majoria d'indrets, algú es va encarregar de mantenir-les vives, tot i que en l'ostracisme. Bahram Mansurov, el pare del Khan i net dels fundadors de la nissaga musical, va ser el responsable de conservar el folclore azerbaidjanès basat en l'ús del tar, un estil musical que s'hi compta entre els molts que conformen el makam, un elenc de músiques tradicionals que s'estén al llarg de la ruta de la seda euroasiàtica. Bayati Isfahan Dastak és el títol de l'obra d'Elkan Mansurov, un àlbum amb 38 peces curtes, instrumentals, amb les quals el virtuós del tar fa reviure antigues tradicions sonores. N'hem escollit quatre d'estupendes per compartir amb vosaltres. Dharamat, Shari Bayati Isfahan, Maye Bayati Shiraz i Koyasta.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Sense esgot el temps d'avui, així que anem ja amb l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 935. Marxem cap a Dinamarca, on viu i treballa des de fa temps l'artista d'origen turc Hilal Kaya, autora de l'àlbum Sumbul, editat a finals del passat mes d'agost. Amb arrels en la música folk turca i un profund amor pel rock, el jazz i els paisatges sonors psicodèlics, Hilal Kaya crea una expressió musical personal on melodies microtonals es troben amb arranjaments moderns i improvisació, donant vida a un repertori variat que bascula constantment entre la tradició i l'avantguarda. Les arrels de Hilal Kaya remunten a Sivas, en el centre de Turquia, una regió coneguda per ser el bressol d'alguns dels poetes i trobadors folklòrics més importants del país. Les tradicions musicals locals de la zona, profundament modelades per l'emoció, la narració i el patrimoni oral, han jugat un paper important en la fundació de la música folk turca i continuen influint en el nucli del so, no només el de Hilal Kaya, sinó també en el d'altres molts artistes d'arrels anatòliques. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes de les peces fenomenals que inclou Sumbul, el nou treball discogràfic de la talentosa i elegant cantant i compositora turc-danesa Hilal Kaya. Birlok Masebda, Basindaki Yazma Absar Eleri, Trakien Sunrise, Fasli Trakien, Sumbul i, si queda temps, alguna més. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest any dimecres, aquest 23 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà recordar el taller d'autodefensa que s'està preparant de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès amb col·laboració amb la policia local del nostre municipi, un taller que s'impartirà el pròxim mes d'octubre. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana s'ha fet l'entrega dels Premis a l'Excel·lència als alumnes de l'Institut Torre Maya. Tenim ple aquest pròxim dijous, 24 de setembre, ple ordinari, a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 18 hores, que, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe. El grup Enganxades al Ganxet ja estan preparant un nou projecte de cara als Nadals. Es trobaran amb tothom que vulgui participar el pròxim dissabte 3 d'octubre. Us donarem més detalls. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat més, en aquest cas, com a punt final del nostre informatiu, la curiositat de la jornada, ens portarà a parlar de quin és el cim més alt de Catalunya. Ens anirem cap a la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Arieja. En sabrem més per final de l'informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada, que avui ens parlarà de bàsquet femení. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de nivell inicial, el que es coneix com el nivell 0, i de nivell 1, per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell 0, el nivell novell. A Manu Díaz, l'inspector en cap de la policia local de Parets, serà l'instructor del nivell 0 i en Joan Parés, agent del cos de la policia local, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà en uns dies, a l'octubre, a Parets del Vallès.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser el mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions que nosaltres diem de sinretorno, en la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i fins ara els que havíem fet aquí a Parets donàvem Joan Parés, un agent de policia local, i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parés, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 el donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones, nivell 0, tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà divendres dia 30 d'octubre. El curs en taller de nivell 1 s'impartirà els dilluns i els dimecres, també de 6 a 8 de la tarda. El curs començarà el primer dia el 5 d'octubre i el darrer dia serà el dia 28, amb un total també de 8 sessions. Un dels instructors del taller, Manu Díaz, ens parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. A més, saber que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més s'empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Taller, curs que té molt bona acollida i que molt probablement tindran continuïtat per la gran demanda per part de les dones. Un taller de defensa personal, en aquest cas d'autodefensa per a dones majors d'edat, que proposa el Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès en col·laboració amb la policia local del nostre municipi. Aquest curs, taller autodefensa per a dones que tinguin més de 18 anys i que s'impartirà el pròxim mes d'octubre amb dos nivells. A nivell 0, nivell inicial, i al nivell 1 per a aquelles dones que ja han fet anteriorment al nivell novell. Un curs que començarà el primer, al nivell 0, els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda, la primera sessió dia 6 d'octubre, i al nivell 1, dilluns i dimecres, també de 6 a 8, i començarà el dia 5 d'octubre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Més de 50 alumnes de l'Institut Torre Maia van rebre aquest passat dimarts 22 de setembre els Premis a l'Excel·lència 2026. Es tracta d'un guardó que en distingeix l'esforç en el treball i una actitud destacable durant el curs anterior cap a l'estudi, l'alumnat i el professorat. En total han estat 57 els estudiants guardonats. Els Premis a l'Excel·lència són uns guardons subvencionats per l'AMPA del centre que s'atorguen

0: els resultats acadèmics. No es tracta de donar premis als que tenen millors notes, sinó als que s'esforcen més i tenen una progressió cada vegada millor. Ja fa molts anys que l'Institut Torremaya celebra la Festa de l'Excel·lència en reconeixement als alumnes pel seu esforç amb comportaments correctes i l'actitud global davant dels estudis.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Us avancem que aquest pròxim dijous 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa, hi haurà sessió ordinària del ple al consistori, que com sempre podreu escoltar, podreu sentir en directe a través de RAC 107. En diferents punts a l'ordre del dia, com per exemple els expedients que repassem, en el punt número 2, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM, en el punt número 5, l'expedient ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, un altre expedient, aprovar la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, expedient proposta relativa al reconeixement de compatibilitat de personal de l'entitat dins l'activitat de control, diferents d'una compte, d'acords i resolucions diverses preses dins la Junta de Portaveus, la darrera Junta de Portaveus, del 17 de setembre. Un, donar compte de la moció aprovada sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, que també va presentar una altra moció aprovada en la darrera Junta de Portaveus, de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets del Vallès amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, com dèiem, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Aquesta sessió de ple, convocada per aquest dijous 24 de setembre a partir de les 18 hores, acabarà, com sempre, amb el torn de pregs i preguntes. Recordeu que RAC 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: El casal de joves Cal Jardiner acollirà el pròxim divendres dia 25 de setembre una formació adreçada a professionals o estudiants que treballen amb adolescents. El curs porta per títol Malestars emocionals i salut mental, com fer una detecció precoç i un bon acompanyament en població preadolescent, adolescent i jove. La formació tindrà lloc de 10 del matí a 1 del migdia i anirà a càrrec d'Isa Lloberes, que és llicenciat en Psicologia i Sociologia. Es tracta d'un curs subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les persones interessades en prendre-hi part poden inscriure's a través del formulari ja.cat/NLESZ. S'impartirà aquesta formació al casal de joves de Cal Jardiner aquest pròxim divendres 25 de setembre. D'altra banda, el grup Enganxades al Ganxet s'han establert un nou repte, un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'estiu amb les energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la Sala del Ganxet, que està situada al Casal de Canoms. A les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte. Cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava a aquesta pròxima trobada.
2: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la Sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11, preparem...

0: Farem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixim Parets ja s'ha estès a diferents espais de parets, com per exemple la Festa Major d'estiu passada, al juliol, al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils i van crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural, amb intervencions respectuoses que conviden a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al ganxet, convida veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant de les sessions de creació o col·laborant amb els muntatges. La trobada per començar a treballar en el projecte de Nadal serà el dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del Casal de Canoms.
2: Notícies.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de parets que hagin iniciat una activitat empresarial o aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paretanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores, per més informació us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
3: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt, molt, molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
4: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
4: Correcte, doncs mira, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
3: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
4: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
3: Ah.
4: I sí, serà a Can Butjosa. I serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
3: Sí.
4: Serà...
3: Entrada gratuïta.
4: No, un tardeo.
3: Sí.
4: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
3: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
4: No, serà tot el,
3: vale.
4: Tot el casal.
3: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
4: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
3: Vale.
4: Serà el mateix format.
3: Hi haurà begudes, DJ, no?
4: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
3: sí.
4: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
3: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
4: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema tors i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
3: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
4: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
3: I a continuar. Teniu molts gossos i gats. S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
4: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
3: sí.
4: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades,
3: sí.
4: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
3: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continua amb la seva campanya a peu de carrer, amb una nova visita aquesta setmana a un altre barri del municipi. Serà aquest divendres 25 de setembre. A partir de les 17 hores de les 5 de la tarda estaran a la zona del Parc del Torn i a Can Berenguer. Les visites del Govern de Carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i les veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, ens parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample de Parets aquest pròxim divendres.
6: Ens trobarem a partir de les 5 de la tarda en el Parc del Torn, tot just davant de l'escola Vila Parietés de l'Eixample, i visitarem el que és tota la zona del voltant del Parc del Torn, també tota aquesta part de l'espai central, el carrer Ernest Lluch, Josep Tarradellas, també part de l'Avinguda de Catalunya, però també contrarem ja fins al carrer Prat de la Riba i tota la zona del parc de Can Berenguer i fins a l'escola Bressola al Gargot. Nosaltres, com és habitual, recollirem les queixes, les incidències i problemàtiques i les propostes de millora per al barri, que recordem està afectat per l'urbanització de l'espai central, per una banda, però en l'altre extrem, la zona de Can Berenguer, i arribant tot el carrer Prat de la Riba, també afectat pel que són les obres, no, de l'estació de tren de l'R3.
1: El punt de trobada serà el Parc del Torn, just davant de l'escola Vila Parietés. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment dels espais públics, els parcs, zones infantils, alberg urbà, voreres o accessibilitat, per exemple.
6: Recordem que el govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi continua recorrent tots els barris, que ho anem fent puntualment, que la setmana passada vam visitar tota la zona del Parc de la Plaça Espanya i també del Parc de la Salut, amb bastantes propostes i queixes per part del veïnat sobre el manteniment del verd urbà i de les zones infantils, i que seguirem així treballant, en definitiva pensant ja en el que serà el programa electoral de les eleccions municipals del 27, però també traslladant totes aquelles incidències urgents al govern municipal perquè actuï d'una vegada.
1: Des d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant els carrers, escoltant veïns i veïnes, traslladant les seves demandes de millora al govern municipal. La campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns, veïnes i col·lectius del municipi, amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de successos. Un mort i 13 ferits menys greus a la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. El foc ha cremat en diverses habitacions de la primera planta i el fum ha afectat la segona. Hi ha un total de 71 persones afectades, 60 amb afectacions lleus pel fum. Una persona malauradament ha mort i 13 més han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest passat dimarts a la nit fins a 8 habitacions de la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. Sobre la identitat de la persona morta no s'han donat més detalls com el sexe o l'edat, perquè a primera hora del matí s'estava pendent de fer la comunicació als familiars. L'avís va arribar cap a 11:15 de la nit. El centre està localitzat a les afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'incident es va tancar amb 78 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. Hi havia 13 persones ateses i traslladades en estat menys greu per inhalació de fum, 6 a l'Hospital de Granollers, 4 a l'Hospital de Mollet i 3 a l'Hospital de Sant Celoni. A banda, l'incendi ha deixat 64 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. Per aquest incident es van activar 16 unitats, entre elles dos equips conjunts de SEM i de bombers. Segons ha publicat avui el 9-9, hi hauria alguns ferits també amb cremades. Cal tenir en compte que alguns dels residents al centre són persones amb condicions de salut delicades per patologies prèvies. Segons han explicat fonts municipals, els departaments d'Interior i Drets Socials reallotjaran a tots els residents que han estat evacuats en d'altres centres. L'alcalde d'aquest municipi ha estat en contacte amb els consellers Raúl Moreno i Núria Parlon. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, van desallotjar totes les persones de la primera i segona planta. A la majoria d'usuaris evacuats se'ls va traslladar a la zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Segons els bombers, a la tercera planta també hi va arribar una mica de fum, per això tots els usuaris d'aquesta planta van quedar inicialment confinats a les seves habitacions i a la resta de l'edifici altres usuaris també van quedar confinats a les seves cambres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha prestat atenció i suport a les famílies de les persones afectades, posant a la seva disposició un espai municipal on poder reunir-se, romandre i ser ateses, així com per menjar i altres necessitats bàsiques durant aquestes hores. D'altra banda, i també a l'àmbit de successos, malauradament un intern de la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès va ser trobat mort aquest passat diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'havia suïcidat. L'intern es trobava al centre des del mes d'abril passat, que va ser el darrer ingrés, i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del matí, durant el recompte, els funcionaris van localitzar l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència van intervenir, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s'han activat els protocols corresponents. Des del Departament de Justícia lamenten aquests fets i expressen el seu condol i suport als familiars i persones properes a l'intern. Segons el sindicat SICAP FEPOL, l'home va estar localitzat suspès amb un llençol lligat als barrots de la finestra. Segons la informació de què disposa el sindicat, l'intern feia anys que estava entrant i sortint de diferents centres penitenciaris i estava sotmès a limitacions regimentals acordades per la direcció de Quatre Camins per tal de salvaguardar la vida o integritat física de l'intern. Per al sindicat, trobar-se sota aquestes mesures no es pot convertir en una situació indefinida ni limitar-se a mantenir apartat l'intern durant mesos. Així considera que l'administració ha de revisar periòdicament cada cas, proporcionar-li una intervenció adequada i, quan sigui necessari, promoure el trasllat a un altre establiment per possibilitar l'aixecament de les limitacions, tal com contempla el reglament penitenciari. El mòdul d'ingressos de Quatre Camins en romanen nombrosos interns sotmesos a aquestes mesures durant llargs períodes, degut en bona part a perquè parteix a la manca de places adequades i a la saturació del sistema, segons diu el propi sindicat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'una altra interna a Quatre Camins, presumptament en mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents i les circumstàncies dels quals s'han d'investigar individualment, però tots dos posen de manifest, segons el CICAP, el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català. I acabem el repàs a la comarca parlant de Granollers, que està en el top 5 de les ciutats mitjanes de l'Estat amb menys desigualtats. Granollers és el cinquè municipi de l'Estat de més de 50.000 habitants amb menys desigualtat de renda per capita. Així ho revela un informe sobre la renda dels municipis espanyols i la seva distribució, publicat aquesta setmana per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, el FEDEA, que investiga temes relacionats amb l'economia i la societat. Segons FEDEA, Sant Boi encapçala el rànquing amb un índex Gini de 0,371, seguit de Cornellà del Llobregat amb un 0,393, Cerdanyola del Vallès amb un 0,395, Aranjuez 0,402 i Granollers 0,402 també, però amb 9. L'índex Gini és l'indicador que es fa servir de manera més habitual per mesurar les desigualtats. L'índex o coeficient Gini és una mesura de la desigualtat ideada per l'estadístic italià Corrado Gini, que habitualment s'utilitza per mesurar la desigualtat en els ingressos, tot i que també es fa servir per calcular qualsevol forma de distribució desigual. El coeficient va del 0, que es correspon amb la perfecta igualtat en la qual tots els ciutadans d'una població tenen els mateixos ingressos, al número 1, que es correspon amb la perfecta desigualtat, és a dir, quan una persona té tots els ingressos i els altres cap.
2: El temps a RAP 107 FM.
7: Hola, què tal? Ahir vam deixar enrere aquest estiu que en conjunt ha estat molt dur al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, amb unes xifres que realment fan posar la pell de gallina, amb unes temperatures que hem batut rècords ja inclús aquest mes de setembre. I hem deixat aquest estiu i comencem una tardor que sembla que no vol canviar la situació amb aquesta setmana on les temperatures es mantenen per sobre del que tocaria per l'època de l'any, amb una setmana molt estable. I avui dimecres seguim amb la mateixa situació. De fet, les temperatures es mantindran avui dimecres molt semblants a les d'ahir dimarts aquí a Parets del Vallès, on vam arribar a unes temperatures màximes que van recular una mica i una mínima que també ha estat molt semblant de 16 graus. De cara als propers dies, com diem, mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, on sembla que entre divendres i dissabte podríem tocar sostre pel que fa a les temperatures al voltant dels 33-34 graus una altra vegada aquí a Parets del Vallès, amb ambient molt assolellat, molt tranquil. Serà a partir ja de finals de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent que aquestes temperatures poc a poc aniran reculant fins a arribar a inicis de l'octubre amb unes temperatures que es normalitzarien per l'època de l'any i amb l'arribada de més inestabilitat. Així doncs, mantenim aquesta setmana d'estabilitat, d'ambient molt assolellat i amb aquestes temperatures que encara no volen baixar i, per tant, mantindrem aquest estiu a finals de setembre. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla del cim més alt de Catalunya. Sabeu quin és? Es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja. Està situada al final de la Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló i és el punt culminant del massís del Montcalm. Ja sabeu de quina muntanya estem parlant? Esclar que sí, de la Pica d'Estats, que està constituïda per tres pics, poc separats l'un de l'altre. El pic central, el més alt, que fa 3.143 metres, el pic occidental o pic Verdaguer, que fa 3.129 i el Pic Oriental o Punta de Gavarró, que fa 3.114, que té aquest un vèrtex geodèsic. La paret sud de la muntanya forma el frontal del circ glacial on s'ubica l'Estany d'Estats. La carena marca la frontera estatal entre Espanya i França, així com l'existent entre Catalunya i Occitània, amb una orientació general que va de nord, nord-oest a sud-est. La via en descens normal és per la Vall Ferrera. Són unes 6-7 hores de camí per pujar fins a uns 1.500 metres de desnivell. Es puja des del refugi de Vall Ferrera i per la Coma d'Estats. Un cop s'arriba al port de Sollo, 2.894 metres, cal passar al costat occità francès, baixant uns metres fins quasi arribar a l'Estany de la Cometa, que fa 2.786 metres, per remuntar de nou i pujar al coll de Riufred, 2.978 metres. La darrera pujada al cim es fa pel seu vessant nord. I també hi ha altres rutes per Pinet, que es considera la ruta normal pel vessant occità francès, que són uns 2.000 metres de desnivell que es poden fer en unes 6 hores. Es pot també pernoctar al refugi de l'Etang d'Opiné, que cau a mig camí. És una ruta, diuen, fàcil. Per l'aresta oest, que és directa, és des del port de Sollo, passant pel Pic Verdaguer, amb una escalada tipus 3AD. I per l'aresta sud-est, la via Gavarró, escalada PD3, també. A la cara sud-oest, sortint de l'Estany d'Estats i directes cap al cim, hi ha diverses vies d'escalada poc definides i algunes d'elles de poca dificultat, entre el 2 i el 3 al nivell. Doncs ja sabeu quin és el cim més alt de Catalunya, que es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja, situada al final de Vall Ferrera i de la ribera de Sollo, el punt culminant del massís del Montcalm, la muntanya, lògicament, la Pica d'Estats.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimecres, aquest 23 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà recordar el taller d'autodefensa que s'està preparant de la mà del Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès amb col·laboració amb la policia local del nostre municipi. Un taller que s'impartirà el pròxim mes d'octubre. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana s'ha fet l'entrega dels Premis a l'Excel·lència als alumnes de l'Institut Torre Maya. Tenim ple aquest pròxim dijous, 24 de setembre, ple ordinari, a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 18 hores, que, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe. El grup Enganxades al Ganxet ja estan preparant un nou projecte de cara als Nadals. Es trobaran amb tothom que vulgui participar el pròxim dissabte 3 d'octubre. Us donarem més detalls. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat més, en aquest cas, com a punt final del nostre informatiu, la curiositat de la jornada, ens portarà a parlar de quin és el cim més alt de Catalunya. Ens anirem cap a la comarca del Pallars Sobirà i el departament Francesc d'Arieja. En sabrem més per final de l'informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada que avui ens parlarà de bàsquet femení. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de nivell inicial, el que es coneix com el nivell 0, i de nivell 1, per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell 0, el nivell novell. A Manu Díaz, l'inspector en cap de la policia local de Parets, serà l'instructor del nivell 0 i en Joan Parés, agent del cos de la policia local, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà en uns dies, a l'octubre, a Parets del Vallès.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser al mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0 que vulgui ampliar coneixements. El taller 0 que diem nosaltres serà el mateix que altres ocasions i, bueno, és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta al terra. Treballem al terra, en situacions que nosaltres diem de sense retorno, en la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ahora los que habían fet aquí a Parets lo donaven Joan Parés, un agent de policia local, i jo mateix, i ara aquest tu lo donarà Joan Parés, que és un experto en jiu-jitsu, i el nivell 0 ho donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones, nivell 0, tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà divendres dia 30 d'octubre. El curs en taller de nivell 1 s'impartirà els dilluns i els dimecres, també de 6 a 8 de la tarda. El curs començarà el primer dia el 5 d'octubre i el darrer dia serà el dia 28, amb un total també de 8 sessions. Un dels instructors del taller, Manu Díaz, ens parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. A més, sàpiga que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més s'empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Taller, curs que té molt bona acollida i que molt probablement tindran continuïtat per la gran demanda per part de les dones. Un taller de defensa personal, en aquest cas d'autodefensa per a dones majors d'edat, que proposa el Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès en col·laboració amb la policia local del nostre municipi. Aquest curs, taller autodefensa per a dones que tinguin més de 18 anys i que s'impartirà el pròxim mes d'octubre amb dos nivells. A nivell 0, nivell inicial, i al nivell 1 per a aquelles dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. Un curs que començarà el primer, al nivell 0, els dimarts i divendres de 6 a 8 de la tarda, la primera sessió dia 6 d'octubre, i al nivell 1, dilluns i dimecres, també de 6 a 8, i començarà el dia 5 d'octubre.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Més de 50 alumnes de l'Institut Torre Maia van rebre aquest passat dimarts 22 de setembre els Premis a l'Excel·lència 2026. Es tracta d'un guardó que en distingeix l'esforç en el treball i una actitud destacable durant el curs anterior cap a l'estudi, l'alumnat i el professorat. En total han estat 57 els estudiants guardonats. Els Premis a l'Excel·lència són uns guardons subvencionats per l'AMPA del centre que s'atorguen cada any. Enguany s'han premiat 11 alumnes de segon d'ESO, 15 de tercer d'ESO, 11 de quart d'ESO, 8 de primer de batxillerat i 12 de segon de batxillerat. L'objectiu d'aquests guardons és premiar l'esforç dels alumnes que han destacat durant tot el curs. Per valorar-ho, s'han tingut en compte paràmetres com les notes globals de final de curs, el comportament o l'actitud global durant els estudis. Aquests guardons consensuats per l'equip docent i directiu del centre tenen l'objectiu d'incentivar els estudiants per tal de fomentar aquelles actituds i valors positius que acompanyen els resultats acadèmics. No es tracta de donar premis als que tenen millors notes, sinó als que s'esforcen més i tenen una progressió cada vegada millor. Ja fa molts anys que l'Institut Torre Maia celebra la Festa de l'Excel·lència en reconeixement als alumnes pel seu esforç amb comportaments correctes i l'actitud global davant dels estudis.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Us avancem que aquest pròxim dijous 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa, hi haurà sessió ordinària del ple al consistori, que, com sempre, podreu escoltar, podreu sentir en directe a través de RAP 107. En diferents punts a l'ordre del dia, com per exemple els expedients que repassem, en el punt número 2, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, l'expedient ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, un altre expedient, aprovar la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, expedient, proposta relativa al reconeixement de compatibilitat de personal de l'entitat dins l'activitat de control, diferents d'una compte, d'acords i resolucions diverses preses dins la Junta de Portaveus, la darrera Junta de Portaveus, del 17 de setembre. Un d'una compte de la moció aprovada sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, que també va presentar una altra moció aprovada en la darrera Junta de Portaveus, de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets del Vallès amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, com dèiem, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Aquesta sessió de ple, convocada per aquest dijous 24 de setembre a partir de les 18 hores, acabarà, com sempre, amb el torn de pregs i preguntes. Recordeu que RAP107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
1: El casal de joves Cal Jardiner acollirà el pròxim divendres dia 25 de setembre una formació adreçada a professionals o estudiants que treballen amb adolescents. El curs porta per títol Malestars emocionals i salut mental, com fer una detecció precoç i un bon acompanyament en població preadolescent, adolescent i jove. La formació tindrà lloc de 10 del matí a 1 del migdia i anirà a càrrec d'Isal Lloberes, que és llicenciat en Psicologia i Sociologia. Es tracta d'un curs subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les persones interessades en prendre part poden inscriure's a través del formulari ja.cat/NLECZ. S'impartirà aquesta formació al casal de joves de Cal Jardiner aquest pròxim divendres 25 de setembre. D'altra banda, el grup Enganxades al Ganxet s'han establert un nou repte, un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'estiu amb les energies renovades i amb moltes ganes, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del ganxet, que està situada al casal de Canoms. A les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte. Cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer. Ella ens avançava a aquesta pròxima trobada.
3: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del ganxet del casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais de Parets, com per exemple la Festa Major d'estiu passada, al juliol, al Parc La Linera, on van exposar diverses creacions tèxtils i van crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que conviden a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al ganxet, convida veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a la iniciativa, ja sigui aportant peces, participant de les sessions de creació o col·laborant amb els muntatges. La trobada per començar a treballar en el projecte de Nadal serà el dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del ganxet del casal de Canoms.
0: Notícies.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o a aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paretanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim al 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores. Per més informació, us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
4: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
5: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
5: Correcte. Doncs mira, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre amb l'objectiu de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
4: Bé, és un tardeo, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no això dels tardeos?
5: Sí, ara això està molt de moda i per això ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
4: Ah.
5: I sí, serà cambutxosa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
4: Sí.
5: Serà...
4: Entrada gratuïta.
5: Un tardeo.
4: Sí.
5: Entrada gratuïta, un tardeo, pues per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
4: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
5: No, serà tot el, tot el casal.
4: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estaré, que estiguin fora i tal, no?
5: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
4: Vale.
5: Serà el mateix format.
4: Hi haurà begudes, DJ, no?
5: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
4: sí,
5: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit. I bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
4: 3 d'octubre, el Tardeo, de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us

0: produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
0: I a continuar. Teniu molts gossos i gats. S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
1: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
0: sí.
1: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
0: Sí.
1: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va serialitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
0: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
4: Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continua amb la seva campanya a peu de carrer, amb una nova visita aquesta setmana a un altre barri del municipi. Serà aquest divendres 25 de setembre. A partir de les 17 hores de les 5 de la tarda estaran a la zona del Parc del Torn i a Can Berenguer. Les visites del govern de carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora dels veïns i les veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguens, parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample de Parets aquest pròxim divendres.
5: Ens trobarem a partir de les 5 de la tarda en el Parc del Torn, tot just davant de l'escola Vila Parietés de l'Eixample, i visitarem el que és tota la zona del voltant del Parc del Torn, també tota aquesta part de l'espai central, el carrer Ernest Lluc, Josep Tarradellas, també part de l'Avinguda de Catalunya, però també contrarem ja fins al carrer Prat de la Riba i tota la zona del parc de Can Berenguer i fins a l'escola Bressol al Gargot. Nosaltres, com és habitual, recollirem les queixes, les incidències i problemàtiques i les propostes de millora per al barri, que recordem està afectat per l'urbanització de l'espai central, per una banda, però en l'altre extrem, la zona de Can Berenguer, i arribant tot el carrer Prat de la Riba, també afectat pel que són les obres, no, de l'estació de tren de l'R3.
4: El punt de trobada serà el Parc del Torn, just davant de l'escola Vila Parietés. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment dels espais públics, els parcs, zones infantils, alberg urbà, voreres o accessibilitat, per exemple.
5: Recordem que el govern de carrer d'Ara Parets pel Canvi continua recorrent tots els barris, que ho anem fent puntualment, que la setmana passada vam visitar tota la zona del Parc de la Plaça Espanya i també del Parc de la Salut, amb bastantes propostes i queixes per part del veïnat sobre el manteniment d'albergs urbans de les zones infantils, i que seguirem així treballant, en definitiva pensant ja en el que serà el programa electoral de les eleccions municipals del 27, però també traslladant totes aquelles incidències urgents al govern municipal perquè actuï d'una vegada.
4: Des d'ara, Parets pel Camí.

0: Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant els carrers, escoltant veïns i veïnes, traslladant les seves demandes de millora al govern municipal. La campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns, veïnes i col·lectius del municipi amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de successos. Un mort i 13 ferits menys greus a la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. El foc ha cremat en diverses habitacions de la primera planta i el fum ha afectat la segona. Hi ha un total de 71 persones afectades, 60 amb afectacions lleus pel fum. Una persona malauradament ha mort i 13 més han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest passat dimarts a la nit fins a 8 habitacions de la residència Vallparadís de l'Ametlla del Vallès. Sobre la identitat de la persona morta no s'han donat més detalls com el sexe o l'edat, perquè a primera hora del matí s'estava pendent de fer la comunicació als familiars. L'avís va arribar cap a 11:15 de la nit. El centre està localitzat a les afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el SEM, el sistema d'emergències mèdiques, l'incident es va tancar amb 78 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. Hi havia 13 persones ateses i traslladades en estat menys greu per inhalació de fum, 6 a l'Hospital de Granollers, 4 a l'Hospital de Mollet i 3 a l'Hospital de Sant Celoni. A banda, l'incendi ha deixat 64 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. Per aquest incident es van activar 16 unitats, entre elles dos equips conjunts de SEM i de bombers. Segons ha publicat avui el 9-9, hi hauria alguns ferits també amb cremades. Cal tenir en compte que alguns dels residents al centre són persones amb condicions de salut delicades per patologies prèvies. Segons han explicat fonts municipals, els departaments d'Interior i Drets Socials reallotjaran a tots els residents que han estat evacuats en d'altres centres. L'alcalde d'aquest municipi ha estat en contacte amb els consellers Raúl Moreno i Núria Parlon. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, van desallotjar totes les persones de la primera i segona planta. A la majoria d'usuaris evacuats se'ls va traslladar a la zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Segons els bombers, a la tercera planta també hi va arribar una mica de fum, per això tots els usuaris d'aquesta planta van quedar inicialment confinats a les seves habitacions i a la resta de l'edifici altres usuaris també van quedar confinats a les seves cambres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha prestat atenció i suport a les famílies de les persones afectades, posant a la seva disposició un espai municipal on poder reunir-se, romandre i ser ateses, així com per menjar i altres necessitats bàsiques durant aquestes hores. D'altra banda, i també a l'àmbit de successos, malauradament un intern de la presó Quatre Camins a la Roca del Vallès va ser trobat mort aquest passat diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'havia suïcidat. L'intern es trobava al centre des del mes d'abril passat, que va ser el darrer ingrés, i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del matí, durant el recompte, els funcionaris van localitzar l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència van intervenir, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s'han activat els protocols corresponents. Des del Departament de Justícia lamenten aquests fets i expressen el seu condol i suport als familiars i persones properes a l'Inter. Segons el sindicat SICAP FEPOL, l'home va estar localitzat suspès amb un llençol lligat als barrots de la finestra. Segons la informació de què disposa el sindicat, l'intern feia anys que estava entrant i sortint de diferents centres penitenciaris i estava sotmès a limitacions regimentals acordades per la direcció de Quatre Camins per tal de salvaguardar la vida o integritat física de l'intern. Per al sindicat, trobar-se sota aquestes mesures no es pot pot convertir en una situació indefinida ni limitar-se a mantenir apartat l'intern durant mesos. Així, considera que l'administració ha de revisar periòdicament cada cas, proporcionar-li una intervenció adequada i, quan sigui necessari, promoure el trasllat a un altre establiment per possibilitar l'aixecament de les limitacions, tal com contempla el reglament penitenciari. El mòdul d'ingressos de Quatre Camins en romanen nombrosos interns sotmesos a aquestes mesures durant llargs períodes, degut en bona part perquè parteix a la manca de places adequades i a la saturació del sistema, segons diu el propi sindicat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament en mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents i les circumstàncies dels quals s'han d'investigar individualment, però tots dos posen de manifest, segons el CICAP, el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català. I acabem el repàs a la comarca parlant de Granollers, que estan al top 5 de les ciutats mitjanes de l'Estat amb menys desigualtats. Granollers és el cinquè municipi de l'Estat de més de 50.000 habitants amb menys desigualtat de renda per càpita. Així ho revela un informe sobre la renda dels municipis espanyols i la seva distribució, publicat aquesta setmana per la Fundació d'Estudios d'Economia Aplicada, el FDA, que investiga temes relacionats amb l'economia i la societat. Segons FEDEA, Sant Boi encapçala el rànquing amb un índex Gini de 0,371, seguit de Cornellà del Llobregat amb un 0,393, Cerdanyola del Vallès amb un 0,395, Aranjuez 0,402 i Granollers 0,402 també, però amb 9. L'índex Gini és l'indicador que es fa servir de manera més habitual per mesurar les desigualtats. L'índex o coeficient Gini és una mesura de la desigualtat ideada per l'estadístic italià Corrado Gini, que habitualment s'utilitza per mesurar la desigualtat en els ingressos, tot i que també es fa servir per calcular qualsevol forma de distribució desigual. El coeficient va del 0, que es correspon amb la perfecta igualtat en la qual tots els ciutadans d'una població tenen els mateixos ingressos, al número 1, que es correspon amb la perfecta desigualtat, és a dir, quan una persona té tots els ingressos i els altres cap.
2: El temps a RAC 107 FM.
3: Hola, què tal? Ahir vam deixar enrere aquest estiu que en conjunt ha estat molt dur al conjunt de Catalunya i també aquí a Parets del Vallès, amb unes xifres que realment fan posar la pell de gallina, amb unes temperatures que hem batut rècords ja inclús aquest mes de setembre. I hem deixat aquest estiu i comencem una tardor que sembla que no vol canviar la situació amb aquesta setmana on les temperatures es mantenen per sobre del que tocaria per l'època de l'any, amb una setmana molt estable. I avui dimecres seguim amb la mateixa situació. De fet, les temperatures es mantindran avui dimecres molt semblants a les d'ahir dimarts aquí a Parets del Vallès, on vam arribar a unes temperatures màximes que van recular una mica i una mínima que també ha estat molt semblant de 16 graus. De cara als propers dies, com diem, mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, on sembla que entre divendres i dissabte podríem tocar sostre pel que fa a les temperatures al voltant dels 33-34 graus una altra vegada aquí a Parets del Vallès, amb ambient molt assolellat, molt tranquil. Serà a partir ja de finals de setmana i sobretot de cara a la setmana vinent que aquestes temperatures a poc aniran reculant fins a arribar a inicis de l'octubre amb unes temperatures que es normalitzarien per l'època de l'any i amb l'arribada de més inestabilitat. Així doncs, mantenim aquesta setmana d'estabilitat, d'ambient molt assolellat i amb aquestes temperatures que encara no volen baixar i, per tant, mantindrem aquest estiu a finals de setembre. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteparets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla del cim més alt de Catalunya. Sabeu quin és? Es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja. Està situada al final de la Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló i és el punt culminant del massís del Montcalm. Ja sabeu de quina muntanya estem parlant? És clar que sí, de la Pica d'Estats, que està constituïda per tres pics, poc separats l'un de l'altre. El pic central, el més alt, que fa 3.143 metres, el pic occidental o pic Verdaguer, que fa 3.129, i el pic oriental o punta de Gavarró, que fa 3.114, que és, té aquest un vèrtex geodèsic. La paret sud de la muntanya forma el frontal del cirque glacial, on s'ubica l'estany d'Estats. La carena marca la frontera estatal entre Espanya i França, així com l'existent entre Catalunya i Occitània, amb una orientació general que va de nord, nord-oest a sud-est. La via en descens normal és per la Vall Ferrera. Són unes 6-7 hores de camí per pujar fins a uns 1.500 metres de desnivell. Es puja des del refugi de Vall Ferrera i per la Coma d'Estats. Un cop s'arriba al port de Sotlló, 2.894 metres, cal passar al costat occità francès, baixant uns metres fins quasi arribar a l'estany de la Cometa, que fa 2.786 metres, per remuntar de nou i pujar al coll de Riufred, 2.978 metres. La darrera pujada al cim es fa pel seu vessant nord. I també hi ha altres rutes per Pinet, que es considera la ruta normal pel vessant occità francès, que són uns 2.000 metres de desnivell que es poden fer en unes 6 hores. Es pot també pernoctar al refugi de l'Etang du Piné, que cau a mig camí. És una ruta, diuen, fàcil. Per l'aresta oest, que és directa, és des del port de Sotlló, passant pel Pic Verdaguer, amb una escalada tipus 3AD. I per l'aresta sud-est, la via Gavarró, escalada PD3, també. A la cara sud-oest, sortint de l'estany d'Estats i directes cap al cim, hi ha diverses vies d'escalada poc definides i algunes d'elles de poca dificultat, entre el 2 i el 3 al nivell. Doncs ja sabeu quin és el cim més alt de Catalunya, que es troba entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Aireja, situada al final de Vall Ferrera i de la Ribera de Sotlló, el punt culminant del massís del Montcalm, la muntanya, lògicament, la Pica d'Estats.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.